tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'A. Els podcasts pots fer a l'A. Emissió en directe, les dicatèries, les dicatèries, les dicatèries, i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Frank Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens, els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu, amb bici, amb cotxe o amb Renfe. El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
3: Bon dia.

0: Bon dia, Albert.
1: Hola, bon dia.
0: Avui parlem d'una cosa que tots vivim, moure'ns, però també de quan triguem a fer-ho.
2: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona i estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, en bici, en cotxe o en rodalies.
1: Aviam, quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
2: Ara que ja portem molt ritme... Vinga, referències que...
0: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, hauríem... Aviam, aniríem per Gran Via, no?
1: Sí, sí, podríem anar per Gran Via.
0: Gran Via, aniríem
2: clar,
0: rec.
2: Si vas per Gran Via, vas com a travessant tota l'Eixample.
0: Sí.
2: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals de Barcelona i l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia entre un carrer i un altre de l'Eixample, us en recordeu?
0: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
2: Exacte.
0: Rambla Catalunya, no?, el primer. Balmes.
2: Aribau.
0: Aribau i Muntaner, sí.
2: Casanova.
0: Casanova.
2: Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat.
0: Viladomat, Calàbria,
2: Rocafort, Entença, i després Vilamarí, Llançà,
0: i ja
2: vas
0: no?
2: al carrer Tarragona, que és com a l'altura de Plaça Espanya.
0: 15 per 113, no?
2: Sí, per 100 seria quilòmetre i mig.
0: Sí.
2: Però com que és una mica més, tirem llarg
0: dos
2: per
0: quilòmetres,
2: caminant.
0: Ara.
2: 2 quilòmetres i poc,
0: I,
2: jo crec
0: i
2: que
0: mig.
2: Sí. Si anéssiu corrent, quant trigaria?
0: Jo, si he de triar, jo diria que amb bici ha de ser més ràpid.
2: Vale, perquè la bici, a quanta velocitat va una bici? Una bici no professional, el típic que agafes la
0: 20
2: bici...
0: 20 quilòmetres per hora?
2: Vale, doncs 20. 20 quilòmetres per hora. Per tant, si has de fer 2 quilòmetres, hauríem de dividir entre 10...
1: Que són 6 minuts.
2: Exacte, que són 6 minuts.
0: 6 minuts.
2: Això amb bici.
1: Jo tinc la referència que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
2: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
0: Corredor.
2: Entre 8 i 12, però caminant és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora... Vale, llavors, amb bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa, que a la gent que li encanta allò de la regla de 3, aquest és un cas que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
0: Depèn de l'hora que surtis,
2: exacte,
0: també, no?
2: Si vas en hora punta, sortida de col·le, o quan tothom va a treballar... Buf, allà pots estar parat o el que sigui. De fet, a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa que fan tot de...
0: Mitjanes,
2: estimacions
0: sí.
2: I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat i són tot models matemàtics que són complexos, per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
1: Enxubats a les 8 del matí.
2: Enxubats a les 8 del matí.
0: 5 vagons?
1: Entre,
0: 6 vagons?
1: Sí, entre 5 i 7 vagons o 8.
0: Quants metres fa un vagó?
2: Home, a les portes... És metro i mig,
0: dos metres
2: segur. I hi ha potser 3 o 4 portes, i entre porta i porta hi ha més.
0: Doncs no sé, 20.000 persones. Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bonvehí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
3: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
0: Quin és el moment de punta?
3: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demanda absorbeixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment.
0: Uh-huh.
3: Aquest any 2025 vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
0: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
3: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples perquè tenim amplada via ibèric i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
0: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
3: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania doncs, pugui viatjar amb condicions de confort i sempre doncs, quan arribem a aquests grans esdeveniments intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
3: A vosaltres.
0: 900, eh? Jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, eh? En hora punta jo crec que de 1.000 no baixa.
2: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè quan estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors, aquí és on és important que truquem a algú que en sàpiga.
0: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any, teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint de Barcelona?
4: Són uns 293 milions de vehicles l'any. 140 milions d'entrada i 150 milions de sortida.
0: Déu-n'hi-do.
4: Dels quals, potser això també seria interessant remarcar, uns 30 milions són vehicles pesants.
0: Els darrers dos anys han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots van veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc., que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
4: L'evolució en general va molt lligada precisament a coses socials. La pandèmia, el confinament, va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt. El preu de combustibles, l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris, i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia ja hem dit 724.000, una baixada considerable, i després es recupera, però s'ha quedat estancada a 800 i pico mil. No? D'alguna manera, en aquest anell d'estacions que tenim per a mesurar l'entrada i la sortida, hi ha una reconfiguració del trànsit per culpa de la gratuïtat de l'AP7 i diferents autovies, no? Hi havia gent que abans entrava i sortia a Barcelona, sobretot vehicles pesants, i ara ho fan d'una altra manera, de manera que no els compten. I no arriben a entrar, potser van al port, però no, si van al port ja no els compten. Tenia una petita reconfiguració que pot afectar en això.
0: Esclar. I ja per acabar, quin sistema de càlcul es fa servir?
4: Tenim el sistema clàssic que tenim, són espires de contacte, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, es genera una variació d'aquest camp magnètic i això compta el pas d'un vehicle. La seva longitud, també pots comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament, per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres, a totes les vies principals, tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituint per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i a un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etcètera, i també et diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants. No?
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Doncs pues a disposar, ja ho sabeu.
2: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantejaré jugar una mica, perquè el que està clar és que la percepció del temps canvia molt si ens ho estem passant bé o si ens avorrim.
0: Sí.
2: No? O sigui, sembla que una cosa és el temps de rellotge i una altra és com el percebem. 10 minuts llegint el metro passen ràpid, però 5 minuts en una cua
0: són eterns.
2: Llavors, ara farem una prova. Vale? Ara necessito que tothom estigui atent. I farem un experiment d'estimació de temps. Això també és una activitat que fem molt a classe, però ara, així amb ràdio, el que farem serà que posarem un fil musical uns quants segons. No us dic quants segons. L'única que sabré quants segons seré jo, ni vosaltres ho sabreu. I quan pari, doncs haureu de dir creieu que han passat. Val? Llavors, no podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast? Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer.
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors, tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre, i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua, ja malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure.
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Charango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us he posat més nerviosos.
1: Han passat moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és algo que a vegades la gent fa.
1: Tenim més
2: pràctica. Estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps a fer o no, però quan ets nou, com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment,
1: m'ha encantat.
0: Ha sigut...
1: No sé com m'has valorat això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els hi fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els hi diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls. I llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu, com a profe, el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora, m'acabaré expressament com per contrarrestar,
1: però
2: llavors
1: temps,
2: es passen
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut. I llavors... han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades, o és cantar-me per dins la cançó de tal, o dir el poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella que...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
2: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer... que sí que necessiten saber... A vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és... Si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no... O sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el sol. Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho. Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
0: Cada 3 segons entre llamp i tro equivale a 1 quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons, són 3 quilòmetres.
2: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
0: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: ¿Sabías que...?
1: L'efecte placebo és quan una substància inerte o un tractament sense valor terapèutic real produeix una millora en els símptomes d'una persona simplement perquè es creu que és efectiu. Els estudis han demostrat que l'efecte placebo pot ser extremadament potent. En assajos clínics, un grup de participants rebia el tractament real mentre que un altre grup rebia un placebo. Sorprenentment, una porció significativa de persones que reben el placebo experimenten una millora en els seus símptomes. L'efecte placebo és un exemple de la connexió entre la ment i el cos. Quan una persona confia en un tractament i espera que funcioni, el cervell allibera neurotransmissors i substàncies químiques que poden tenir efectes positius en el benestar general. Aquest fenomen és freqüentment observat en àmbits de la salut, com ara el control del dolor, la millora de símptomes de la depressió i l'ansietat i fins i tot en l'augment de la resistència física. Un estudi de l'efecte placebo és un camp actiu de la investigació i ens ajuda a comprendre millor la complexitat de la interacció entre el cervell, les emocions i la salut. Demostra el poder de la nostra ment i les expectatives en la percepció de la curació i el benestar.
2: La xarxa.
3: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem, la història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
4: Quatre gotes.
3: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deixa de rajar.
5: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar. La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents. Per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans. Rentarem les dents i tot, fem el pipi. I quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
3: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
6: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
0: Quatre gotes.
3: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de dos, fins i tot tres anys?
2: Doncs ens ha ensenyat que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i, per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions. Sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
3: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
2: Treballem per això, o sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
3: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
2: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
3: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir? Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
2: A nivell de demanda, a veure, jo diria... Cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya. No? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant, bastant ben fets.
3: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
2: Sí, sens dubte. Vull dir, perquè, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
3: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
7: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó ho dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
3: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
7: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
3: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
4: Quatre gotes.
3: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
2: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, sí, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, vull dir, en el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, anem a dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
3: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
2: Doncs precisament això, tenir poder satisfer una demanda amb una aigua, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
3: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
2: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estem connectats amb altres xarxes i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine. Això, en principi, no està, anem a dir, sobre el paper. Aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites que no ploren a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè, tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important, que des de l'any 23, i que, a més, s'han acollit doncs pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura. Per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
3: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
2: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, i la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de, no ens hauria de preocupar.
3: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
6: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
0: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
3: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
6: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
3: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres per venir.
3: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
8: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
3: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
8: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho vam fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no vam fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no vam regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
3: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
8: Jo no crec que sigui sensibilitat. També és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. i en comptes de portar a l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua, que és una cosa tan vital? Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 5 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
3: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
8: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
3: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
8: Coi, per què no?
3: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
8: Tot no, però una part. Però podem reduir. Per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Tu estàs tocat de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, no, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen, a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que en grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, què vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant a poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
3: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres.
3: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
9: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
3: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
9: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot girar entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
3: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
9: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra al sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no? de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no? al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
3: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
9: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de claveram.
3: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Sí, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
3: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un condicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al...
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

'cause I've got you under my skin, and I love you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en ambdós punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització de Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que recordava aquest tema, potser no us en recordeu tant, de quant de temps fa que el va treure la Rosalia. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, un dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Money Man, que és com el fraseig, no? La tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Money Man, aquest EP estava composat per dos temes, com diem, milionària, tal qual, milionària, no milionària, milionària, i això és important. I, per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers. I Rosalia no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. Però, a més, és que era com un llançament de la Rosalia quan ja començava a despuntar bastant, en català. Una cançó en català, i de fet no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després recordeu que va ser just després, poc després de que fes el Conaltura amb el Setangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc i la Rosalia doncs treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rombeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornar d'un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalia se tenia com al damunt una aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalia, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalia havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalia. En fi, l'obra dels diners, que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. I com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó, milionària, perquè la Rosalia la va decidir fer en català, molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles o que deia compleans en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que em va demostrar una vegada més que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que, de fet, no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionària, per cert, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90 el New Musical Express era la publicació en paper de referència pel que fa doncs, a la música independent, avui dia, si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork, és una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crear tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, recordes aquesta cançó? Que es queda clavat al cervell, del Fucking Money Man.
1: Oi tant, que la recordo, sí, i tant.
0: Molt bé.
1: Va ser un tamàs, digués, un tamasso, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe i
0: clar,
1: tot.
0: Sí, clar, és d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalia són més difícils de seguir de cantar.
1: Sí, aquesta potser encara és bastant fàcil.
0: Que a vegades diem que diuen les lletres en anglès, anem a explicar la cançó, però té la tela. novel·la per desxifrar les lletres de la Rosalía. En canvi, aquestes cantaven.
1: Sí, sí,
0: Déu-n'hi-do. Es cantava fàcil.
1: I tant.
0: La cosa sí, va de demoni, de dinerets, avui. Mm.
1: Avui és un tema bastant important. Sí, sí, diners. Els diners de l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja o moments de desconnexió, no? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències doncs, que puguem compartir amb la família, els amics... Però és cert que moltes persones també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, donar simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, sí. O un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? Uh-huh. I és per aquest motiu doncs, que avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure a l'estiu i doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
0: Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar i moltes coses en joc. Recordeu l'expressió aquella de fer l'agost.
1: Mm? Exacte.
0: S'aplica encara i jo crec que encara... Doncs això, hi ha especialment des del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí. No? En contraposició del client.
1: Sí, sí.
0: En fi, moltes qüestions a tenir en compte. Com planifiqueu? No sé si no planifiqueu les despeses, si aneu amb una llista no? de despeses, anar comptant cada euro que gasteu a les vacances.
1: No sé si és millor o pitjor, jo, a vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, però... que també t'obsessiones.
1: Sí, sí. Doncs aquest és el tema del dia, així que durant el programa anirem recollint els comentaris tant a Instagram com al WhatsApp. O els vostres àudios i després els comentarem bé.
0: A les 10 tornem a connectar. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot contact. Marxarem a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, bo, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha tractat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de la història de l'art. I atenció, perquè a l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'on a la Torre avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyer, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
3: Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos a l'any.
4: Una visió vinculada amb aquell moment també en què estàvem en moments de sequera provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada amb un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró durant tot l'any i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja-baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que es ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
3: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
0: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
3: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala, i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
3: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
0: Històries d'estiu. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
5: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% el fons d'ajudes a la pesca per el període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
6: Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'ls redueixo, crec que és l'espasa final de Dèmocles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
5: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i, fins i tot, la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
0: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
5: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
0: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
5: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
0: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I la propera connexió l'establim amb Lleida. M1, Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui s'ha tornat a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
7: Sí, perquè, com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conangles i Besiberri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
0: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escolta situat a Ainet de Besan, al Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
7: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
0: També temes d'estiu, si vas a mirar. M1, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Marina Pérez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Des de Tarragona Ràdio.
8: Avui aporto una bona notícia.
0: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalia, sí, la recomana la Marina, que us sapigueu que li agrada molt la Rosalia.
8: Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc en ment, vull dir.
0: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat té a veure amb la recerca química, no?
8: Exactament. Es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i a la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
9: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
8: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
0: deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona, en aquest cas amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
8: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès, i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
0: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
8: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
0: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina, allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no...
8: Home,
0: ja
8: jo crec que per la sorpresa de les meduses sempre hi ha lloc, però...
0: Molt bé.
8: Però per mala mar i això ja no tant.
0: Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més, amb més resolució i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència, també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sens dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca, d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment, això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori, a la recerca bàsica, al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que, a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa ateromatosa. No tota la placa ateromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i, d'alguna manera, també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
1: Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan innovadora, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica, també.
2: Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional. No? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona ens permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar el desenvolupar i generar nou coneixement. No? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona del que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
1: M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
2: Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'atac. I un cop finalitzades aquestes obres, tenim pensat que acabaran al voltants del mes de setembre, a l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
1: No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre fins i tot mèdic. Quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
2: Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la doncs ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder facilitar i fer difusió, no?, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
1: Doctor, a nivell dels professionals, clar, ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
2: Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia i, a més, hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia perquè arribi a tothom.
1: Clar. Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber a quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
2: Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca, bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet que en el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
1: Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
2: Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
2: Exacte. Estem una mica ansiosos, no?, en general. Fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però l'important és tenir l'esperança i la il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
2: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDIPG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què hem posat l'esforç, pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues, això de tota la gent d'IDIPG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa a nosaltres com a pioners.
1: Ha parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
2: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
2: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etcètera, etcètera. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
2: Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
0: Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs, ja ve a suplir la parcialitat, potser, d'informació que donen altres serveis, com el TAC o les resonàncies magnètiques, o simplement treballen de manera diferent.
2: És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia de TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat la ressonància magnètica o l'ecografia o la mateixa radiologia convencional, que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient i cada patologia.
0: Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
2: El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
0: Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no, que ens anem a fer no un TAC o una resonància, sinó un fotón.
1: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photo Counting per l'IDIG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
2: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local. El que toca ara és llegir. Llegir, sempre, a qualsevol hora. Que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda gruixut. De fet, és el que ens recomanen des d'Ona la Torre, a la seu podcast, a la seva lliurament de capítols sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs, com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant. Territori Lectura. La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
0: Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos trams d'escales i travessar habitacions o despatxos. Vaig tenir la sensació que érem molt per sota de terra i, de cop, va aparèixer davant nostre una porta blindada que ell va obrir mitjançant un codi digital en un teclat encastat a la paret. En aquell nou espai hi havia un immens dipòsit format per innumerables fileres d'arxivadors d'última generació, amb tancaments mecànics i gestió de la temperatura per a cadascun d'ells. Em va portar fins a un carreró de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven. Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papers. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
1: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
2: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
1: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta, que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, per si sou habituals del Firagost trobareu canvis, en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
4: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, no només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquest aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
4: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
5: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir d'una manera, Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Firagost era una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls. Des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants, per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Firagost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats, sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tast de vins amb porró, i a més al final a Valls ho acabem la mar de bé, perquè el dimecres, la Firagost és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Firagost, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Siguers de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls, és un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira, on se van succeint tot un seguit primer d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir-ho així, que és la Firagost, el pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem avui endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Cordils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa, aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset, i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del Porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Agosto era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Agosto, amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra, ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera patrimonial, que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
4: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Agosto. I sobretot ara comentaves el tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no, que ho vist des de fora doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
5: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrenclant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest, que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Agosto, per dir d'una manera. Després de la Fira Agosto vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
4: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix en l'epicentre, també, no? En l'època de l'efervescència turística, al final a Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic, més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
5: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que en va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veiem que fan uns castells extraordinaris i la Fira Agosto s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els agrada més, que és tastar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Agosto sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Agosto, la cursa de les saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia, amb dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, pots... són dies del mes d'agost.
4: I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són els productes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, doncs comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
5: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
3: home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Firagost a Valls, cita imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Venus. Venus és el segon planeta més proper al Sol i el més proper a la Terra, també. Gira a uns 110 milions de quilòmetres del Sol i tarda 225 dies en fer una òrbita al seu voltant. Quan s'observa amb telescopi, es veu com una petita lluna. Té fases, igual que la nostra lluna. A vegades veu tota rodona i petita, i a vegades veu més gran i en forma de quart creixent o quart minvant.

0: Molt, igual que els submarins quan baixen a gran profunditat en el mar. Ara ja sabem que Venus té una enorme atmosfera i a la seva superfície la pressió atmosfèrica és de 90 vegades la pressió d'aquí a la Terra. La mateixa pressió que hi ha a 1.000 metres sota el nivell del mar. És moltíssim. A més, aquests núvols són de diòxid de carboni i això ha provocat un efecte hivernacle terrible que ha fet que la temperatura a tota la superfície del planeta sigui d'uns 475 graus centígrads. Fa més calor a Venus que a Mercuri. I una altra cosa, també plou, però no plou aigua, sinó que plou àcid sulfúric. Per tant, en lloc de ser més aviat un planeta bessó de la Terra, Venus s'assembla més a l'infern descrit a la Bíblia, amb una gran pressió, una gran temperatura i pluja d'àcid sulfúric. Si havíeu pensat anar a Venus, deixeu-ho córrer. Els humans tardarem molts anys en poder anar-hi i poder establir-nos allà.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Let's go. I love Barcelona perquè me la bus em sona. I love Poblenó full of people I don't know. I buy houses by the sea o delante del Gaudí. I don't understand why they angry at me.

0: Impactants, com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia de nou,
0: Home,
1: Núria,
0: veient,
1: què tal?
0: Bé, veient el que t'ha costat el tiquet de la teva

0: Compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè, vaja...
1: Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, sí, mira, he anat a fer la compra i ja has vist que m'has sortit una mica cara.
0: Has fet la compra per un vermutillo, eh?
1: Sí, per un vermutillo.
0: Patatetes, olivetes, sí, ni tan sols escopinyes, que és el més car. No, no,
1: imagina't.
0: Bàsic, i t'has gastat 54 euros.
1: Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
0: I crema solar, això sí, crema solar, perquè, sí, clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis,
1: sí,
0: diguem.
1: Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno,
0: teniu
1: ja
0: tapat?
1: La tindrem aquí.
0: Teniu tapat per aquí o què?
1: Bueno, una miqueta. Sí. Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
0: Sí, fa el calor, suposo, no?
1: Sí, això sí, això, la calor ens acompanya a tot arreu on anem.
0: Doncs avui és això el que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre cosetes i puja moltíssim el tiquet.
1: Sí, ens deixem un ronyó.
0: Els preus, que no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
1: Doncs mira, continuem una mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
0: sí,
1: i precisament ella ens explica, a part d'una mica d'actualització del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
2: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Maria.
2: Com esteu? Bé, aquí, des de el Camí de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer allà la primera parada i avui ja estem camí de Oporriño, que és la següent parada d'avui.
1: Van avançant.
2: I bé, ara encara ens queden uns... Hem sortit a 7:45 del matí i encara ens queda...
1: Déu-n'hi-do.
2: Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent. De moment anem bastant bé. La pregunta del dia. Si la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop a la galera. Bastant ridícul.
1: Mare meva.
2: Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahir vam pagar la novetada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Apa, que tingueu bon dia.
0: I mira que a Galícia els preus no són cars ni molt menys. El que passa és que,
1: no,
0: clar, si estàs en zona Camino, suposo,
1: clar,
0: que...
1: Es deuen aprofitar, suposo. Sí, sí.
0: Jo crec que sí, Camino, estiu, ja
1: sí
0: està. I clar, si doncs... vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
1: Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà...
0: Clar que
1: sí. Cop, no, diguem, una vez a l'any no hace daño.
0: Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas. Si,
1: sí,
0: si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
1: Sí, sí, sí.
0: La Maria.
1: Llavors, Núria, també tenim, sí, oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
3: Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre. Per això, o sigui, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu, perquè si no després doncs no tindrien negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, en tema de vols, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies a casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparats amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
1: Totalment.
0: Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta, sí, zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo,
1: clar,
0: passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles,
1: sí,
0: però la veritat que pels autòctons fa... I pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis,
1: no,
0: a fora i pugin els preus per la cara.
1: No, realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
0: Encara fa més ràbia. Sí, això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
1: Sí, ciutats és molt possible, sí, sí.
0: Llàstima.
1: També tenim un oient,
0: sí,
1: la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana,
0: clar,
1: potser no tan centrat en l'estiu, però anem, clar, a escoltar-la també.
4: Hola, bon dia. Sobre els preus de l'estiu, no necessàriament hem d'arribar a l'estiu,
0: ja,
4: que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
1: Bueno, ja
0: I,
1: veiem.
0: I ens estem deprimint, eh? No pot ser, però tot teniu sí. raó, és que teniu raó. I a més, atenció a les grans superfícies, als súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions sí. que al final fan gastar més del que hauria de ser. O sí, preus sí. que es vesteixen de promoció de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són
1: exactament.
0: Ben bé. Molt bé, molt bé. En fi,
1: sí,
0: però
1: jo crec que això ens hem trobat tots sí. alguna vegada.
0: Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient. Perquè
1: Clar.
0: Si no, passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
1: Sí, i tampoc volem això.
0: Tampoc.
1: Ja tenim prou coses a fer. Sí, sí.
0: Molt bé. Alguna altra aportació?
1: Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria? D'ahir?
0: Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna
1: sí,
0: cosa, no?
1: Sí, una mica curiós. No sé, a veure.
0: Aquest és nou d'ahir. A veure
1: sí,
0: què diu el Ramon.
1: A veure què diu.
5: Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Malandrit, de Puigfondrós de la Séquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu per els preus alts de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser aniria sent hora que sortíssim tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa! Sigui dit, siau, salut i revolució!
0: Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una
1: sí,
0: persona gran, Ramon. Però...
1: Jo també, me l'imagino amb el bastó.
0: Sí, sí. Però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
1: sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
1: Doncs no ho tinc ni idea. Ara la veritat és que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que en tenen.
0: No
1: però...
0: sé, jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
1: A mi també.
0: Ramon,
1: a mi també em resulta familiar.
0: Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
1: Exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuïn enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
0: Molt bé, doncs això ho desvelarem. Vaja, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina,
1: molt
0: moltíssimes
1: bé, Núria.
0: Gràcies. Fins ara mateix.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que ha elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou disseny dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
6: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
7: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. I els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
8: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè, bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no? En canvi, el dels ocells, doncs, em mola un munt, la veritat, i que per darrere hi hagi com edificis i tal. Està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin uns bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que els de les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
9: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per, en cas de robatori, que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com... Bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
10: Primerament a tot, no escolliria cap, perquè el disseny... crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això... Si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges, en altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
6: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes, cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pela-roques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
11: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
6: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
11: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
6: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
11: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'Estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials, A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
6: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i, d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
12: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum. Vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors, aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podríem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no?, el que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis d'Europa, i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
6: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny. Ens ho explica Diego Feijó, de l'estudi Diego Feijó.
13: En la part accessible, havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar tàctil, uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
6: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
14: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no?, que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra? En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I, de fet, en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
15: Bon dia,
14: Núria. Estàs en un terrat?
15: Estic en un terrat, estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades, que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
14: Ai, no. Ai,
15: veus?
14: No.
15: És que això no ho hem vist mai, tampoc. No, no ho sabem, això. Jo, és a dir, penso... si li preguntéssim als oients...
14: Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
15: Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia, per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrasa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica, i avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així, és a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
16: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar, que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
15: Mm-hmm. És important dir una cosa, perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així, perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
16: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, pues, que aquesta pintura pues, tinga una bona durada.
15: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient, això?
14: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
16: Els aires condicionats... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionals, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
15: Mm-hmm. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçen bé doncs, l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs, per fer més eficient a casa nostra?
16: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim doncs, tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors, reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
15: Mm-hmm. Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
16: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, a les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament, En el cas de habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
14: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
16: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
14: Escolta, i muntar un jardí al terrat?
16: També és molt bona opció. Els jardins verds és una... són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
15: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
16: No, principalment quan viatgem per Andalusia veiem que moltes ciutats, poblets, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, veiem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors, això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
15: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
16: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, en millor, no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
15: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
16: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor... Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors, és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor... aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I Y en una rehabilitación energética pues tenim que tenir en compte sempre pues el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
15: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
16: Moltes gràcies.
14: Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Gràcies. Moltíssimes gràcies, company.
15: Fins demà.
14: Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
17: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
1: Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no, de l'eclipsi solar. I tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de Sol i de la Lluna. Aquesta és una via i, a més a més, tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsi vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangels parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist, comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs, a principi van negar que es tractava d'un eclipsi, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Però això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament es diu que en concomitància amb la crucifixió es va produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsi, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsi, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no? D'aquesta idea de que el sol es va amagar.
0: Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no? O de com es manifesta artísticament un eclipsi des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
1: Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat. La majoria es troben en manuscrits, però també els podem trobar representats en pintures murals, com és el cas de l'eclipsi solar que va representar en 1345 Andrea Orcagna a la Basílica di Santa Croce, que és la Basílica Franciscana de Florencia, de Firenze. Allà es representen en dos personatges que estan mirant cap a un eclipsi. Aquests dos personatges probablement són astrònoms I la part més interessant és que hi ha dos punts d'aquesta representació molt, molt rellevants. La primera és que Orcagna probablement va veure un eclipsi que es va donar a Itàlia en aquell any. Llavors, estem parlant d'un eclipsi que es representa artísticament, però d'un eclipsi real. I l'altre punt interessant que ens explica com vivien i com interpretaven aquest fenomen és que la imatge va lligada a la representació del triomf de la mort i de l'infern. Llavors, evidentment, el que estan dient és que l'eclipsi s'està prefigurant, està representant, està anticipant un event catastròfic.
0: Això ens situa en el 1345, gairebé dos segles després, el 1518, també hi ha una data i una obra, una manifestació artística realment destacada.
1: D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les llotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors, aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu, està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
0: I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
1: Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va pintar, va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura ens representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir. Hi ha un burro damunt de la taula i aquest burro està menjant periòdics i aquest burro som nosaltres, les persones que no tenim criteri i ens mengem tot el que la premsa ens diu. I la part més interessant de tota l'obra és precisament la representació de l'eclipsi. Tenim un sol que està amagat per una lluna que alhora és una moneda d'un dòlar americà. Llavors, la crítica està claríssima. L'obra es va realitzar just abans que Adolf Hitler va ser nombrat canciller precisament per aquest personatge. És una protesta visual, la podem llamar així, una crítica visual molt dura de la política alemana d'aquell moment.
0: I després d'aquests apunts històrics de mirada enrere, en un minut, com creus que es pot representar, parlant del present i del futur, com creus que es representarà aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
1: Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por. que provoca sentiments forts.
0: Molt bé. Doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies, Licha Butà, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsa't de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
4: Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust seure, llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Joan Maria, molta gent diu, jo no tinc jardí. Això és una limitació?
6: Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora. De la manera que tu no perds espai, i de cop guanyes amb bonic, amb presència i amb companyia.
4: I per on hauríem de començar si volem donar vida a un balcó?
6: Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentem que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que som d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o a la nostra centre de jardineria, simplement preguntem, vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui una planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res. Però quan la comprem, la que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot. I d'alguna forma comencem amb aquella primera planta. I intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
4: Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
6: Prova i error. De provar una planta i dir, ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, i te l'imagines. I quan la poses, veure doncs, que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arcó perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després per allò que ens transmet. És a dir, si tenim, ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot a posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que podin tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-los una planta que tiren espai que tiri cap dalt. O si són plantes trepadores enfiladisses, doncs donar-los una barana o alguna celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
4: Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
6: Hi ha molts balcons transformats en horts i que hi juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que dius, són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic. I planta aromàtica? És una meravella que tu tinguis una planta de menta, una planta de fàbrega, una planta romanís, i que tu surts i dius, escolta'm, avui farem venir amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la menta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomaca i li poses tres o quatre fulles recent tallades de l'albaca de l'alfàbrega, i és una meravella.
4: I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
6: Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades posar-hi plantes més altes i més grans i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
4: I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. Un balcó petit només admet plantes petites?
6: No, només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però, evidentment, també es pot ficar amb plantes petites i que també quedi bonic.
4: Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
6: Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó, que a la vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
4: Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
3: Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia. Però
7: sí, ja l'he vist, ja l'he vist.
3: Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagost de Valls, home, és tota una festa.
7: És molt important.
3: Què ens expliques del Firagost, que no hàgim
7: explicat?
3: Doncs
7: bé, ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut per centre històric. I jo faig la meva petita aportació i és que, si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enés, que atès a Radio Ciutat de Valls.
8: Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagost, amb una breu exposició creativa veient tots els cartells. No tots, perquè no ens hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagost durant aquests anys.
7: Vull dir, jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobaran, sí, castells, etc. Doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs, l'evolució que han tingut.
3: Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagost, que no sé si es fan massa municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes. Perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No, no és de salts, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, És d'arrossegar sacs d'avellanes.
7: Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però a la catalana.
3: Sí, a la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes.
7: Exacte.
3: Molt bé. Seguim endavant. Vinga, ara per als que us agrada la música de cobla.
7: Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Sarquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amb So de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta simfònica, l'objectiu és combinar, com estem sentint ara. La seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
3: Sí, sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, So de cobla, però amb orquestra, amb tota una orquestra al darrere. Molt bé. Desè festival amb So de cobla a Palamós, avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
7: Tanquem amb una miqueta de música amb ritme.
3: Sí.
7: és musiqueta batxatita, és festa caribenya.
9: Molt bé.
7: I és al Poble Espanyol, que hi ha les nits en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya. En aquest cas, i nosaltres destaquem doncs això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe, amb classes de salsa, bachata i ritme d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
9: Molt bé, el Poble Espanyol. Perfecte, una agenda ben variadeta. Lídia, moltíssimes gràcies.
7: Ale, adéu, fins demà.
9: Fins demà, fins demà.
10: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: regalat, m'enamora.
1: Home, si vas al súper i al final, no, el tiquet, el preu és superalt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat. Bueno, ja compensa una miqueta. Aina, no sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
2: La veritat és que no, i no ho crec, ja.
1: Bueno, hi havia aquella famosa trobades amb un supermercat més que conegut que comença per M, no?
2: Sí.
1: Era l'hora de,
2: sí,
1: l'hora de conèixer,
2: ostres,
1: gent, l'hora de lligar.
2: Sí.
1: Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
2: Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxes. Tothom, sí, va embogir, eh?
1: Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no, ja no,
2: sí,
1: hi ha quedades,
2: sembla,
1: per xarxes.
2: Sí, sembla que ja està.
1: Ja s'ha passat. Doncs vinga, sí, alguna aportació més dels nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
2: Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que sí que els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
1: No, és que ho crec, és que segur.
2: Sí,
1: segur,
2: sí, sí, 100%, ho molt podem bé assegurar.
1: Aina,
2: la temporada alta.
1: No tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs, no, valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons, per explicar quin és el tema de demà.
2: Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts, i res, i aquí estarem.
1: Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre? Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
2: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: qual Paco Ramos, l'escoltem.
1: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: Per contra, l'atur sí que ha tornat a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ho comparem amb dades des del 2007. I en plana internacional, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per abordar la crisi migratòria de Ceuta. Els populars reclamen una resposta europea contundent davant l'arribada massiva de migrants des del Marroc i acusen el govern de Pedro Sánchez de no haver actuat amb prou fermesa. També alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I el telèfon d'emergència 112 ja ha recuperat de forma progressiva el servei després de més d'una hora de dificultats per atendre trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomanava trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resolia el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. I l'Ajuntament de Badalona desplegarà 615 càmeres de videovigilància a tots els barris i polígons.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
2: M'he criat entre pagesos i carrinclons.
3: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem a centrar-nos amb els canals d'Urgell. Volem saber si aquells motius que posposaven la votació del desembre doncs s'estan atenent, dit d'una altra manera, si les preocupacions que tenien els regants d'una o altra manera s'estan mirant de

0: no sé si incert, però sí, com a mínim, que paga la pena d'analitzar sobre la modernització dels canals d'Urgell. En parlarem amb el portaveu del manifest del Gran Urgell, Jaume Pereira, molt bones.
1: Hola, bones.
0: També membre de la Junta, podríem dir-ho així, faig aquest apunt perquè havíem parlat una vegada més amb el president de la Comunitat General de Regants, amb la Madeu Ros, l'havíem convidat perquè també atenen les seves paraules que nosaltres ens fem nostres, que això és una obra de país, que és important, que és vertebració del territori. Doncs aquest nou escenari, que ara recordarem si algú no sap de què parlem, doncs si tan important és, doncs pensàvem que pagava la pena doncs poder debatre-ho, parlar-ne, i vam dir que o ell o algú altre dels que han tirat endavant aquesta manera de fer, que les xifres denoten que no han agradat a la majoria dels regants, doncs que poguessin explicar, fer autocrítica, o veure quines altres coses se farien, o si s'estan atenent doncs aquestes inquietuds de la majoria dels regants. I jo sempre dic el mateix. Aquí som lliures, cadascú pot dir la seva, pot vindre o no pot vindre, però ni contestar. Fa dues setmanes que vaig enviar el missatge. Vaig trucar, van contestar, vaig enviar un missatge de WhatsApp i dic que si no veniu no passa res, però digueu alguna cosa. I no han dit res. Faig aquest apunt, també, i ho dic sempre, ja no per picar el crostó, que insisteixo que cadascú és lliure de fer el que vulgui a casa seva, però per respecte als oients, perquè algú es pensa, ostres, tornen a parlar dels canals d'Urgell i aquí no hi ha el mandamàs o les figures que ho han liderat. Doncs nosaltres els hem tornat a convidar i, insisteixo, no és que no hagin vingut, sinó que ni ens han respost. També saludem a un que nadie no falla sempre, que no falla mai, Pere Roquer, president de Saixa. Però mira, quasi no, 20 anys, porto de periodista agrari, i vas fallar un dia per una qüestió personal, amb 20 anys, va passar fa poquet, és raro.
1: Molt bones, sí.
0: Sí, sí, bueno, qüestions personals que anem tots de bòlit i que ja és estrany que no ens passi més, eh? Però mira, l'altre dia feia la conya, dic que el Pere no ha fallat mai, però fallar l'altre dia, però primer, amb 20 anys. Per tant, me sembla que et puc perdonar.
1: Sempre hi ha algun dia que pot passar. I al final també tots tenim família i bueno, quan tens gent gran a casa, a vegades...
0: I primer passa. La família, això és claríssim. Escolteu, i ara què? Perquè recordem per la gent que s'hagi perdut que parlem això de modernització dels canals d'Urgell, que portem molt temps i que algú, el que ha anat allò sentint pinzellades, diu, ostres, que ara s'hi posen, que ara sí, que ara sí, que ara sí, que s'havia de votar, que al final se posposa la votació, però que hi ha votacions també. I si n'hi dia aquesta votació, anava a dir, important, seriosa, doncs no tenim data de votació, però sí que n'han hagut a les diferents col·lectivitats. Allò, amb 5 cèntims, amb 4 cèntims, Jaume, fer-nos una mica d'aquesta situació, d'on ens trobem ara?
1: Bé, estic totalment d'acord amb tu. Al final, el que ha passat és un desconcert total. Hem volgut començar a plantejar una proposta de modernització que ja vam parlar l'altra vegada que vam estar aquí parlant d'aquest mateix tema, que tots tenim clar que hem d'acabar modernitzant, però realment l'obra i el projecte és molt important i la forma en què s'ha encarat realment és una mica vergonyosa. Aquesta és la realitat, no? I bé, al final crec que una mica el que ha passat és que veient quins han estat els resultats de les primeres votacions, doncs s'ha fet un intent desesperat per intentar que es paressin i perquè no s'acabi reflectint el no rotund que ha acabat sortint.
0: No rotund, quedeu-vos amb aquesta frase.
1: Sí, jo crec que ha sortit un no rotund, amb uns percentatges probablement propers al 75-80% de no. I bé, al final doncs, la gent, un cop el procés ja es va començar, el que han fet és, i han demostrat que tothom ha volgut continuar votant, i finalment no s'ha deixat, perquè per votació Junta de Govern així es va acordar, acabar de fer l'Assemblea General de Síndics, que hauria acabat de legitimar tot aquest procés fins al final, tal com penso que s'havia d'haver acabat. Llavors, bé, on som ara? Quin és l'escenari que ens queda? Bueno, doncs, vulguin o no vulguin, crec que el resultat és clar. Crec que la veu dels pagesos, dels regants, dels partícips del canal ha estat clara. I els que aixafem cada dia al carrer i que estem en contacte amb aquests pagesos i amb aquests ramaders i amb aquesta gent, tenim clar que tothom vol modernitzar i que el no que ha sortit és no volem fer-ho de la forma que es plantegi. És a dir, no volem fer-ho amb aquestes urgències,

0: volem fer-ho sense cap tipus de garantia, perquè aquesta proposta de modernització, insisteixo sempre en que no tenia cap tipus de garantia legal amb les coses més bàsiques.
1: Com per exemple?
0: Com per exemple garantitzar el que és la dotació d'aigua, garantitzar el preu de l'aigua, garantitzar la gestió de l'excedent, garantitzar que l'aigua d'aquest excedent es quedés al territori i no fes cap a altres llocs, i que tothom es pot imaginar, ja ho vam dir obertament l'altre dia, no? la sospita sempre de voler portar aigua a Barcelona. És a dir, eren moltes coses que bueno, no hi havia cap tipus de garantia, i de fet realment no hi havia cap conveni signat per cap part que fes que els regants votessin algo que fos mínimament creïble. I per tant la gent el que han dit és: ei, escolteu, volem modernitzar, creiem que la modernització és el futur, però d'aquesta forma que es plantegi, no. I penso que aquí, i ja ho podem dir obertament, hem acabat de veure que la gent que n'ha estat liderant des de la Casa Canal aquest projecte no tenen ni credibilitat per poder tirar endavant això, i que la gent ja no se'ls creuen, no? I aquesta és una de les coses que s'han demostrat, perquè després de la visita del conseller demanant que es paressin les votacions quan ja s'havien fet amb 5 o 6 col·lectivitats, la veritat és que cap col·lectivitat, a excepció d'una, va parar les votacions. I penso que no tinc les dades de forma certa, perquè no podem tenir les dades de totes les col·lectivitats, però penso que la gent van acudir a votar encara amb més quantitat que abans de que vingués el conseller. Amb la qual cosa penso que el vot ja no era només no volem aquesta modernització que se'ns plantegi, sinó que tampoc estem d'acord amb la forma en què s'ha plantejat ni amb la gent en què la lideren. Amb la qual pensem que ara el que hi ha d'haver és continuar treballant per plantejar una nova proposta de modernització, però també pensem que ho hem de fer amb un altre lideratge.
1: Ara hi entrarem, perquè ens interessa més el i ara que no pas aturar-nos amb el com ha anat, però evidentment per entendre el que es proposa d'aquí al futur, doncs cal tenir molt clar d'on venim, no? A mi, una de les qüestions, i m'ho miro des del meu prisma informatiu, precisament quan aquestes col·lectivitats seguíeu votant, doncs les xifres eren escandaloses. És a dir, de les 20, han votat totes menys 2, per tant 18, i d'aquí 77%, per tant més de cada 4 persones que han votat, 3 han dit no. I a més, o sigui, amb alguns percentatges, però brutals. Només hi ha una que guanya, com deia molt bé el Jaume, que guanya amb un 53% a favor del sí, respecte a un 46% que diu que no, però és que les altres només trobem dues, que totes les altres perden el sí, però només en trobem dues que hi hagi un 40% i escaig. El 45%, la 17 amb el sí, i la número 1, que va treure el sí un 42%. Totes dues van perdre, però amb un sí sense patacada tan greu, per dir-ho així, no? Però tot i això, tot i aquestes xifres escandaloses, jo recordo quan s'anuncia que se posposa sine die aquesta votació, que l'Amadeu Ros, el president de la Comunitat General dels Canals d'Urgell, diu que el com així com... Les paraules no seran clavades, però més o menys, bueno, va anar per poc, aquestes, no va anar de gaire, les votacions, està més o menys així igualat. I tots els mitjans li comprem el relat i diem això. Però clar, és que si mirem les xifres, el ha anat de poc. No sé d'on s'ho trau. Però jo crec que també que hem de fer autocrítica als mitjans i mirar-nos les xifres. Perquè si mires col·lectivitats, vaig a mordre. La 1, 42% sí, 57% no. La 2, 16%, només 16% sí. El no, 83%. La 3, sí, el 25%, 75% el no. La 4, 12% el sí, 87% el no. I així anar fent. Clar, allò que ha estat més o menys ja que ha anat de poc, no podem explicar això als mitjans.
2: A veure, jo penso que aquí, tal com ha explicat el Jaume, a l'anterior tertúlia, que també participàvem, que hi havia més companys, i tant la Unió de Pagesos com a Saja, com el manifest del Gran Urgell, ja vam dir que això anava per aquí, i que s'havien de parar sí o sí, i, escolta, i inclús la Federació Cooperativa, si no recordo malament, també hi era present,
1: sí, hi era,
2: i també va dir que s'havien de parar, i algú altre va dir que no, que s'havia de continuar. O sigui, això mateix que nosaltres diem de que s'havien de parar ho vam plantejar directament a la conselleria 3 setmanes abans, si no m'equivoco de dates, me corregeixen els homes, sí. Perquè no arribés a aquest procés, perquè vèiem la sensació de la gent, o sigui, tu trucaves al Pla d'Urgell, on és a diferents reunions, a la primera que es va anar, que va ser a Miralcamp, que allí es comença, que encara no hi havia votacions, i es comença a denotar un seguit de dubtes que no es tenen clars, ja sigui un tema de captació, ja sigui un tema de com fem la infraestructura, i el tema de la concentració, que això és un tema que sembla que hagi quedat amagat, i al final s'ha de ser clar, o sigui, hi ha un tema de concentració, i ho vaig ficar aquell dia, i continuo tenint en ment el de Castellnou de Seana, que són 3 hectàrees, una, de 3 hidrants diferents, de 3 persones diferents, que com has de fer una inversió de 3 hidrants per una hectàrea? O sigui, això és il·lògic. Però quan fem aquests plantejaments, no era... O sigui, jo penso que aquí també, al final, les coses s'acaben personalitzant, i no és qüestió d'això. O sigui, s'ha d'entendre de que no sempre tots tenim la raó.
1: Claro.
2: I els que estem al davant d'entitats... Jo m'equivoco com a president de Saja, segurament 35 vegades al dia d'alguna decisió que pugui prendre. Pues ho he d'assumir. I quan te diuen que t'has equivocat, pues has de dir, sí, m'he equivocat, i no passa res. O sigui, al final, qui decideix és qui es pot equivocar. Però sí que es veia, amb les coses que tu anaves veient, la gent que anaves parlant, de que això anava el carro pel pedregal. I és una llàstima, us ho dic sincerament, perquè al final, i com bé dir-ho jo, tots volem que es modernitzi. Al final és que no ens queda més que modernitzar. Ara, cada canal, que aquesta és la part important, és molt diferent. O sigui, Canal d'Aragó i Catalunya és un món, Canal de Pinyana és un altre, i Canal d'Urgell és un altre. Per les circumstàncies dels cultius, per les circumstàncies dels drets històrics, per les circumstàncies del relleu generacional. Clar, quan tu vas sumant totes aquestes coses... és quan te trobes situacions com la que te pots trobar. El Canal d'Urgell s'acabarà modernitzant tard o d'hora? Sí, clar que s'acabarà modernitzant. És que no hi haurà més que s'acabi modernitzant. Ara, amb les condicions del plantejament que havia al setembre del 2025, no. En quin plantejament? Amb un que sigui a llarg plaç. O sigui, una inversió de 1.100 i pico milions d'euros, si no recordo malament la xifra, més o menys, has de tindre en compte de que hi ha una part que és pública i una altra part que és privada. I la part privada ha de poder assumir aquest cost. Amb els cultius que estem parlant, perquè, clar, de les famoses 50.000 hectàrees, si no recordo malament, només 10.000, una cinquena part, són de fruiters. Les altres són extensius. Els extensius estem parlant de 170-180 euros tona. A 170-180 euros tona, una inversió de 7, 8, 10.000 euros, amb persones de que tinguin, jo en tinc 53, ja et fico hasta la meva edat.
1: I tot jove.
2: I, sí, però és igual. I em fico 53, amb 12 anys, que en teoria mos hem de jubilar als 65, després estàs més anys, però és igual, fiquem en 12 anys, gairebé no has tingut temps d'amortitzar aquestes inversions. Perquè si tu el que et dona la terra són 170 euros tona, o 180, fes números. Amb 10, 15, la mitja, si la mitja estàvem parlant de propietat de 1,4, que jo quan ho vaig sentir me quedes fora ahí, vaig pensar, hòstia, per què? Perquè al darrere hi ha molts contractes d'arrendament. Que aquests contractes d'arrendament, després hi ha una altra part, que és el tema de la famosa DUN, o la famosa PAC. Clar, quan tu tens aquest poti-poti, el millor seria, que és una de les coses que se li va dir al conseller i que ell se va comprometre i que sabem de cert que ho va transmetre, de que, escolta, comencem per franges petites. Les franges petites i còmodes, com puguin ser les capçaleres, Zona 1, i a veure com va funcionar. I d'aquí 3 anys se comença Zona 2? Zona 2. Però mentrestant, tu has tingut un temps de mentalitzar la gent de si és factible fer aquesta concentració. Una concentració parcel·lària mai se fa voluntària. És que serà molt complicat, perquè és molt difícil de que tu et fiquis d'acord. Jo i jo ens fiquem d'acord.
1: Això que diu el Pere és perquè s'ha plantejat de que es pugui ser voluntària.
2: Correcte. Això, sí, voluntària, dius, és que forçosa no pot ser, d'acord, però hi ha un sistema mig que se'n diu.
0: De fet, al principi no era ni voluntària.
2: Correcte.
0: És a dir, de fet, la proposta inicial de modernització excloia totalment la concentració ordinària, ni que un ni que una zona, ni una demarcació, una població la volgués fer. Amb la qual cosa, ja m'explicareu. Vale? Només s'apostava per la concentració privada. Després sí que és veritat que s'ha obert la porta que voluntàriament tothom es pugui acollir a la concentració que vulgui. Però jo penso, i en relació amb el que diu el Pere, i aquest és un fet molt important, no? És a dir, jo crec que quan es planteja una proposta de modernització, i aquí i jo reconec un error tant de la gestió des del canal com també per part de l'administració, el primer que has de fer és pensar a qui la vols plantejar. I clar, quan tu tens un canal o uns canals on el 80% dels seus regants no són pagesos professionals i la proposta que tu fas exclou a tota aquesta gent de poder assumir econòmicament la proposta que els hi planteges, doncs, obertament t'està llançant a estrellar-te directament, no? I això és una conseqüència directa del que ha passat. I més greu, i crec que també és important que la gent ho sàpiguin, és que un cop, com molt bé ha dit el Pere, totes les forces agràries de les Terres de Lleida es planten a la conselleria amb una proposta més o menys consensuada i amb la voluntat inequívoca per part de tothom de que s'ha de modernitzar, però fent-ho d'una altra forma i aportant solucions a com se pensava que s'havien de fer, havent-ho acceptat també el conseller, doncs, casualitats de la vida, resulta que la gent de la Casa Canal es neguen obertament a rebre, a escoltar les propostes que el sector tenia i decideixen engegar les votacions per després plantejar parar-les al cap de 5 o de que 4 o 5 de les col·lectivitats hagin votat i que aquestes 4 o 5 col·lectivitats hagin sortit amb un no bastant clar quan eren col·lectivitats que per la seva característica d'hectàrees de fruiters i de gent que probablement havien de ser més propensos al sí, es pensaven que probablement el resultat faria millor. Amb la qual cosa, jo crec que el plantejament que s'ha fet des de bon principi ha estat un plantejament que penso jo que en cap cas ha pensat en quina és la voluntat i la necessitat dels regants. Hòstia, i els regants és veritat que hi ha molta gent que no són professionals, però tothom entén, tinguent tan proper com tenim l'any 23 i la sequera i lo malament que aquell any tot es va passar, tothom té clar que hem d'apostar per modernitzar, ni que personalment hi hagi molta gent que voluntàriament no la farien, no? Però tothom en aquest moment tenia clar que s'havia de fer. Hòstia, però la proposta s'havia de fer una proposta que fos molt més inclusiva per tothom.
1: Clar, i tant temps parlant-ne, jo entenc que el tema de ja només la concentració parcel·lària per a l'Empordà és un pollastre, perquè estem parlant de 50.000 parcel·les amb una orografia, abans el Pere parlava i té tota la raó, de que cada canal té les seves singularitats, però clar, els canals d'Urgell és un lloc que ja s'arregui, que parem de modernitzar, és a dir, canviar el rec que hi ha, i això ha donat una vida al territori, una manera de fer, que segurament fa una concentració parcel·lària aquí, que ningú s'imagina que és com el Segarra-Garrigues, que és seca, eh? Que era secar. Doncs aquí la complexitat és major, però on volia anar jo és... Ostres, no sé, que el pensar el mapa, el pensar com podia ser aquesta concentració, encara que no haguessin hagut calés, això es podria haver començat fa 20 anys o fa 15 anys, pensar la concentració parcel·lària. Clar, no sé si ara ens ofeguem, fa gràcia com me mires, Pere, amb tota la vegada, perquè si tu parles amb la gent... Molta gent entén que calia concentració parcel·lària per moltes coses, eh? Per la mateixa gestió, pels costos, etc, etc, etc. No podíem haver fet abans el paperet, els dibuixos, que puguem debatre amb calma i després anem a buscar els calés, anem per les zones que deies... No ho sé. Bueno, però clar, suposo que era un meló que ningú volia obrir. Diu, si jo no tinc calés, per què ficaré a pintar un mapa que segur que sortiré escaldat i a sobre no podré donar els calés? No,
2: a veure, el tema de les modernitzacions històricament sempre ha sigut... O sigui, el tema de l'aigua històricament sempre ha sigut una cosa de risc, ¿vale? El que sí que és cert que, clar, si, i és que hi ha gent que mescla de dir Canal d'Urgell, Segarra-Garrigues. No, a veure, el Segarra-Garrigues parteix de la base de que era una zona de secar i que es va portar aigua, i és molt diferent aquí que tens aigua que ara te la vulguin regular. Llavors, aquesta idiosincràsia. I, a més, clar, també s'ha de recordar una altra cosa. O sigui, l'aigua, el Canal d'Urgell, en teoria i entre cometes, sempre quan n'hi hagi el pantà de Rial, la té garantida, si no recordo malament, fins a l'any
0: 61.
2: L'any 2061, clar. Quan tens una base d'aquestes...
1: A mi, una cosa que em va dir, em va reiterar, i va dir, vols dir, Josep Maria Jové, Canal Segarra Garrigues, va dir, això no hi posa enlloc, que tenen que l'aigua sigui seda. És de la Che. Això m'ho ha dit en aquest programa. Dic, vols dir que és així? L'aigua és de la Che, no és dels canals d'Urgell.
0: La Che ho està demostrant que és així. Perquè al final, els últims repartiments d'aigua que es van fer en èpoques de sequera van donar la quantitat d'aigua que van donar o la proporció d'aigua que van donar al canal Segarra-Garrigues, quan normalment sempre era una proporció de 20-1, doncs, l'any 2023 se va fer una proporció de 12-1, amb el qual la Che ha demostrat que té molt a dir en aquest tema, tot i que sembla ser que el canal Segarra-Garrigues és un canal a dia d'avui sense una dotació d'aigua legalitzada, però sí que és cert que el canal d'Urgell té una dotació de 9.000 metres cúbics per hectàrea firmada fins a l'any 61. I això és cert, i és una cosa defensable en qualsevol lloc.
2: És el que us deia abans, o sigui, al final les situacions són diferents. I el que s'ha de tindre en compte és de que tu vols, quan vols fer una operació d'aquestes, una modernització d'aquest tipus, hi ha dos maneres, que és, o tres maneres, perdó. 100% privada, cosa gairebé impossible, 75-25 o el 100% pública. La tercera, per circumstàncies, avui en dia no ho és. Estem parlant d'un 75-25. Però el 75-25 aquest que estem parlant l'has de tindre la connotació del 25 amb la gent que tens al territori. Si tu tens gent al territori que té 30-35 anys, una modernització segurament te l'acceptarà. En concentració, en diferents paràmetres. Una persona que tingui, com jo, 53-55 anys, que estem parlant de 10-12-15 anys que ens quede de...
1: Que ja està regant, recordem-ho.
2: Que ja està regant. El plantejament, evidentment, aquest no li serveix, perquè... Claro. Si al darrere no tenim continuïtat,
1: claro.
2: Si no hi ha continuïtat al darrere, si les expectatives del cultiu que tu tens és el que parlàvem al començament, si a més no t'estàs plantejant de dir, escolta, fer una transformació a altres cultius. O sigui, al final, 2 i 2 fan 4. Llavors, per fer atractiva aquesta famosa modernització, i abans se'n referia el Jaume, això és un procés de temps, o sigui, no és un procés de 6 mesos, ni d'un any, ni de 2. Estem parlant de zona de reca, que estigui regant, una altra cosa, zones de secans que puguin tindre el rec. Això
1: però
2: és un altre tema.
1: Perdona, però és que és un altre tema, totalment d'acord, però que segurament no sé si n'havíem d'haver après, perquè quan teòricament havia d'arribar el rec a les finques, al Segarra-Garrigues, recordem que deia el govern de llavors doncs, que tirarien endavant aquelles que tinguessin un mínim de nombre d'adhesions, és a dir, que una part, un coeficient, crec que era el 80%, 75%, doncs diguessin, jo vull regar, firmar el paper, pensant, crec que uns diners, i es feia aquella perquè la gent volia regar, no? I sent de secar a regadiu, rec tecnificat, que sembla que veia ser la bicoca, etcètera, etcètera, no havia forma humana d'aconseguir les adhesions i el govern anava baixant aquell percentatge que no sé si va arribar al 40% d'adhesions o quan. Bueno. Què vull dir amb això? Que si en aquell cas que semblava que ja venia de sèrie que era atractiu, no ho era, ostres, podíem haver pres una mica per, en aquest cas, que sí que evidentment són molt diferents, perquè insistim, hi ha gent que està regant i que veiem que la paraula rec nou no és sinònim d'adhesions, que podeu haver escoltat al territori, atendre dubtes, treballar-los i després ficar-s'hi, no ho sé.
2: Bueno, però al final també el Segarra-Garrigues va tindre una connotació i aquests dies de Nadal se n'està parlant bastant, que és el famós tema de les CEPES, de les zones d'especial protecció, que això ha fet reduir les quantitats d'hectàrees que hi havia per poder executar cultius i regar a mínims històrics, se pot dir.
1: La veritat.
2: I clar... Al final, de tot se n'ha d'aprendre. Però jo torno a repetir, i el plantejament que fèiem tots quan ens reuníem amb el conseller, de, escolta, fiquem el comptador zero. La gent no acaba de trobar-se a gust amb aquesta proposta. Busquem les millors fórmules tant per adequació com per connexió com per concentració. Al final va tot lligat. Mirem-ho bé. però bueno, no va poder ser, bueno, doncs s'ha anat a eleccions, ha passat el que ha passat.
1: Clar, i dels dubtes i les coses que creieu vosaltres que cal resoldre perquè les votacions siguin favorables, clar, és que tenim molts melons que cadascun d'ells és més gruixut que l'altre i que, per tant, els que són profans amb la matèria, doncs, en el millor dels casos, si hi ha modernització, la sensació que aquest sí tardarà a arribar atenent, el que ens diuen les enquestes i els estudis sobre què preocupa i les pertinents respostes que esperem de l'administració, com el tema que diu, certificat, que l'aigua excedent, doncs, què se'n farà, que ho sapiguem, l'amoblament, quan val, i així un llarg, etcètera, de qüestions. No?
0: Bueno, jo crec que no quedarà alta que donar resposta a tots aquests dubtes. I jo continuo pensant, i ho vaig dir l'altre cop que estava aquí, que no estem tan lluny del que realment la gent espera d'una proposta de modernització. Però, home, com a mínim, hem de poder parlar obertament de tots aquests punts, del preu de l'aigua, de la dotació d'aigua, de la gestió de l'excedent, de la concentració parcel·lària, del preu del mobiliari, donar-hi resposta i després signar-ho i consensuar-ho amb un conveni signat per ambes parts, que és el que finalment la gent acabarà votant. Llavors, si tots estem d'acord, que crec que també vam estar tots, en què la proposta que ha fet l'administració fins a peu de finca és una proposta bona i acceptable, si tots estem d'acord que el projecte a nivell tècnic és un projecte que és acceptable, l'única cosa que hem de fer és donar resposta a tota la resta d'inquietuds i de dubtes que a totes les assemblees informatives que es van fer a pràcticament totes les col·lectivitats van anar sortint de manera recurrent. Amb la qual cosa, home, jo el que no he pogut entendre és que ningú hagi estat capaç de tenir la cintura suficient com per no atacar-les, com per parar el tema abans i com per no posar-nos fins al punt de que un cop estem a mitges votacions després es vulguem parar perquè veiem que el resultat que surt no ens agrada.
1: Jo vaig a fer una porra, a mi m'agrada tirar-me a la piscina. Amb el cas, per exemple, que apuntava Jaume, és a dir, aquest temor de dir què passa amb l'aigua excedent, jo li trec fins i tot la paraula excedent, hi ha la possibilitat que sigui derivada cap a altres llocs, i pensem en Barcelona ciutat, veiem que s'ha parlat tantes vegades de transvasaments que li diuen captacions que així fan menys mal a les orelles. Jo el que pronostico, i tant de bo m'equivoqui, és que se sortirà d'alguna manera a dir a més, està clar que això no ho farem. Però allò certificat, signat, és a dir, s'intentarà fer veure que amb dialèctica això queda desestimat.
0: Això ja ho han intentat. Però, evidentment,
1: I el meu dubte és, creieu que serà suficient? Perquè jo crec que políticament, amb moltes altres coses, intentaran fer això, però confio en nosaltres que ja això no passarà mai, això...
2: Si no hi hagués hagut les votacions que hi ha hagut, t'ho podria comprar, però jo penso que no. No penso que no per una cosa molt fàcil, perquè avui en dia també la informació és... Avui en dia els whatsapps gairebé són un mitjà de comunicació més. I a la mínima que es detectés qualsevol dubte d'aquestos, t'ho podria fer esclatar. Jo penso que aquí ningú se la jugarà amb aquest tema.
0: Jo estic totalment d'acord. Aquest és un tema ja àmpliament debatut. Si no hi ha certes garanties legals perquè això es pugui fer, jo crec que la gent no ho hem d'acceptar mai. I hi ha temes i línies vermelles que no hem de deixar traspassar mai. Abans el Pere ha parlat de la possibilitat que això és una modernització privada. Jo crec que el Canal d'Urgell mai ha d'acceptar una modernització privada amb capital privat. És a dir, el canal és dels regants i l'hem de tirar en mans nosaltres. I després tota aquesta sèrie de dubtes que s'han posat sobre la taula i entre ells la de la gestió del sobrant, hi ha d'haver les garanties suficients com perquè l'aigua es quedi aquí. Jo crec que una de les coses que també hem de poder fer tots, és parlar obertament de tot.
1: Clar.
0: I aquest és un tema molt tabú i quan alguns cops, inclús amb gent del departament, s'havia posat sobre la taula la possibilitat o l'interès de que es portés aigua a Barcelona, era un tema que et dient d'això no se'n pot parlar. Hem de poder parlar de tot si volem arribar a trobar un consens. Quan hi ha temes dels quals pensem que no en podem parlar, doncs jo crec que allà ja tenim un greu problema. Val? Llavors, si realment
1: quan l'administració... desconfia. Quan d'una cosa no pots parlar...
0: Quan una cosa te l'expliquen, doncs tu penses que darrere alguna cosa hi ha a amagar, no? Llavors, el que hem d'entendre i ha d'entendre l'administració i ho hem d'entendre tots, ho hem de tenir clar tots, que el que no podem fer els regants és fer l'esforç que suposa engegar un procés de modernització pensant que un cop l'haurem fet, continuarem tinguent el sistema tensionat a nivell hídric com l'estem tenint avui. I que a la més mínima sequera que ens torni a vindre, com que l'excedent d'aigua que haurem estalviat ens l'hauran derivat cap a un altre lloc o l'hauran derivat per altres usos que no siguin els agraris o els ramaders, ens tornarem a trobar en què tindrem un rec molt modernitzat, molt xulo, que ens haurà costat un potosí a tots, a l'administració, però també als regants, perquè tampoc podrem regar. Llavors, jo crec que un dels objectius que hem de tenir al modernitzar és que, evidentment, hem de ser més eficients regants, hem de tindre estalvi d'aigua, però que hem de tenir un sistema de rec o un sistema hídric que no estigui tan tensionat com el tenim actualment i que no estem sempre al límit de patir una mínima sequera que ens deixi a tots amb propers als números rojos a les nostres explotacions.
1: Doncs no sé si aquest, Jaume, aquest tensionament que esmentaves també explica que amb aquella enquesta que fèieu entre regants del canal d'Urgell doncs, hi hagués també un altre no taxatiu en aquest cas perquè fa una possible fusió amb el canal Segarra-Garrigues, per la gent que no ho sàpigui. Doncs tot arriba de Rialp, l'aigua, i cada any doncs, hi ha aquesta, no sé si dir-li picabaralla, negociació o com vosaltres vulgueu, doncs sobre quina dotació tindré un regadiu, quina de tindre l'altra, i no sé si una fusió, el que fa por és precisament ja haver de repartir, sí o sí, l'aigua a parts iguals, amb un igual. És això el que explica aquestes reticències de l'enquesta que fèieu vosaltres mateixos?
0: Bé, jo crec que no. Jo crec que les reticències a la fusió amb el Segarra-Garrigues és per la por de que l'aigua del canal d'Urgell acabi fent cap a Barcelona, mitjançant i a través del canal Segarra-Garrigues. I la forma de donar viabilitat a aquest canal, que teòricament no té una dotació de rec reconeguda, i de donar-li també viabilitat econòmica, és que hi puguin passar uns metres cúbics d'aigua que reguin les finques de l'Urgell, i a partir d'aquí blanquejar una mica la situació d'aquest canal. Jo crec que aquesta és la reticència que tenen els regants de l'Urgell i... jo penso que per un regant del canal d'Urgell pensar quin benefici li pot aportar fusionar-se amb el canal Segarra-Garrigues quan és un canal amb un preu de l'aigua prohibitiu, és un canal on hi ha unes dotacions de rec que evidentment que no estan, que són molt més baixes que les que tenim a l'Urgell. Recordem que a l'Urgell tenim els 9.000 metres cúbics d'aigua concedits fins a l'any 61 i que bueno, doncs aquesta és una xifra que evidentment hem de mantenir i per tant la gent en són reticents perquè no hi veuen en què els pot beneficiar el fet de fusionar-se amb aquest canal.
1: Pere.
2: Bé, és el... quan tu intentes mesclar-ho tot sense haver primer de tot pactat amb el sector o en aquest cas amb els regants, et trobes en les situacions que et trobes. Que aquesta aigua sobrant tothom a través del pantà de l'Albaigés acabi donant aigua a diferents conques internes de Tarragona o conquesos de Barcelona, pues, home, és blanc, allò que en diuen els castellans, blanco i en botella, no? Per què? No, perquè al final estem parlant que a conques de Tarragona fa falta aigua, les conques internes, tota la conca del Barberà és deficitària d'aigua. Jo, al final, també molta gent del sector entendria que acabés sent per poder que la gent de la conca del Barberà pugui, però clar, s'ha de ser clar des del començament, que és el que dius, home, escolta, tenim un problema en aquestes conques, necessitem... Ara, si aquesta aigua després se desvia cap a l'esquerra, acaba arribant a Barcelona i serveix per emplenar i acutsis dels hotels de 5 estrelles, això sí que la gent no ho entendrà. Això, la gent no ho entendrà. Altra cosa seria que fos pel sector i que s'arribés amb una entesa entre Canal d'Urgell i Canal Segarra-Garrigues d'aquesta aigua, que aquests diners que... tindrien, fos repercutit directament al preu de l'aigua d'aquestes dues entitats i que el pagès d'aquí se'n hagués beneficiat. Això és un altre tema. Però sempre i quan, torno a repetir, fos aigua que fos per cultius.
1: I això que diu el Pere, algú va pensar, no, això no passarà. Doncs això ha passat, eh? Recordo a Susqueda, crec que era, sí, a la Costa Brava, que el mateix dia que li deien a un viverista que tenia ja el rec localitzat, és a dir, allò que cada gota doncs, usada de la forma més acurada possible, doncs, el mateix dia que li deien, vostè no pot regar, era quan el govern va dir allò, recordo que hi havia aquella problemàtica a la sequera, que, ostres, si no hi ha aigua a les piscines, no vindrà el turisme, s'enfonsarà, i el mateix dia el govern sortia dient, no, hi haurà aigua per les piscines, no hi heu de patir, no? El mateix dia li deien a aquell pobre senyor, que també entrevistàvem en aquest espai, que no podia regar, tot i haver fet els deures, amb la modernització. Vull dir que aquestes coses ja passen. Clar, també, jo, no sé, què em penseu vosaltres, però penso també que el d'on venim ajuda a ser més desconfiat. Clar, n'han passat moltes al canal d'Urgell, com ens va gestionar la sequera, si podem, recordarem alguna coseta després. Però recordo, ja que en unes jornades que es feien de la sequera, la llotja de Lleida, el teatre, l'Amadeu Ros, el president del canal d'Urgell, va dir, parlaven allò del repartiment de l'aigua, que aquest culebrot també s'ha ben divertit de seguir, en plena sequera, de si 20 a 1, 15 a 1, les proporcions d'aigua d'un i altre, i va dir, el que hauríem de fer és fusionar-nos, jo proposaré que ens fusionem. I va dir allà, amb totes les carxofes, imagineu-vos, de la premsa, i res, al cap de 30 segons apareix de fons el president de l'altra banda, dels canals d'Urgell, el Josep Maria Jové,
2: i tots del Segarra Garrigues.
1: Perdó, del Segarra Garrigues, i tots corrent cap al Josep Maria Jové. El noi de premsa diu, espereu, que l'explico el que han dit. I va dir, va agafar així una mica fora de joc. Clar, jo no sé si la política estratègica d'aigua del país s'ha de fer d'aquesta manera, amb una cosa tan sensible, que hem patit tant, com soltar aquella bomba nuclear allà, en aquell moment que hi ha aquesta batalla per qui pot i en quina quantitat o no regar, no sé, segurament el conveni, com a la sequera, perquè també en aquest programa ens hem fet un far, quan es va dir que no es podia regar, que s'havia assegurat que sí que regaria, després que no, quan preguntes què passa encara ningú respon. Clar, si tu vens de gestionar així tot plegat, és normal també que després, quan li demanis a la gent que facin coses, que es gastin molts calés, que com ha acreditat el Pere, que per amortitzar això, en els millors dels casos, en països molt joves, doncs han de passar molts anys i per fer les paus i poca cosa més, clar, després no entenc com algú s'endú aquestes sorpreses. Primer cal, és una mica el que heu anat dient vosaltres, aquesta, primer, saber què amoïna la gent, què li fa por, aquest diàleg, i després atendre al que digui la gent. Després no sé com alguns es mostren sorpresos de com van les coses.
0: Jo crec que és molt encertada la reflexió que tu fas i que explica una mica també el resultat de les votacions que hi ha hagut. Al final, si tu vas tirant enrere des de la sequera del 23, que pel que es veu ja era una sequera anunciada des de la GEDA pel 22, perquè pel que sempre posa aquí no se li va fer el cas necessari, te n'estàs donant compte que tot el que s'ha fet a nivell de gestió està basat en una improvisació contínua. No? I moltes de les coses que tu ara expliques pues, en deixen constància. Llavors, què passa? Pues que la gent, jo penso, que ja no creuen i no donen credibilitat als actuals dirigents del canal i que el que, bueno, us ho han reflexat amb el resultat.
1: I no pot ser que caiguin abans, perquè jo crec que la situació és molt complicada, és molt insostenible, perquè encara que ho fessin allò que algú penses, ostres, amb llum i taquígraf, ho estan fent perfecte ara, clar, canviar aquesta qüestió de la credibilitat, si amb coses tan gruixudes, amb qualsevol cosa anava a dir, és complicada, però amb coses tan gruixudes, que dius, ostres, per què esteu fent això si tothom diu el contrari? Com és que no m'atens? Com és que no em contestes? No sé si insisteixo, si ara vosaltres que heu estat molt, molt crítics, fins i tot avaléssiu, ostres, ho estan fent bé, si igualment arrastrarien a la gent a les votacions a donar el seu sí. Però insisteixo, crec que costa molt recuperar la credibilitat. No sé si pot ser que caigui aquesta junta, no? Com ho veieu?
0: Nosaltres pensem que la proposta actual està esgotada, que aquí s'ha de fer un replantejament des de l'inici i que evidentment la credibilitat d'aquesta junta i d'aquests dirigents del canal també ho està, amb el qual la proposta de modernització nova ha d'estar plantejada per un nou equip de govern el desembre de l'any que ve eleccions. I com a molt tardà en aquell moment crec que hi ha de bon canvi el canal.
1: Desembre ha... del 27?
0: O no, del... O desembre sea... del 26.
1: O sigui, d'aquest
0: any. Perdó, d'aquest any. Clar, que estem en gener, perdona. El desembre del 26 hi ha eleccions al canal i crec que la nova proposta de modernització del canal d'Urgell, que no ha de diferir molt, del que he dit, és a dir, jo continuo dient que la proposta actual té coses bones que les hem d'aprofitar. El que està ben fet i el que està bé, hem de dir que està bé, no tenim per què rebentar-ho tot, però sí que s'han de fer, s'han de portar els matisos i s'han de donar les garanties de les quals abans han parlat, i penso que ho han de fer una gent amb una capacitat més alta de lideratge de la que actualment hi ha al canal.
2: No, a veure, en aquest moment la proposta que hi havia damunt de la taula ha caigut, i per tant jo comparteixo el que diu el Jaume, s'ha de buscar les coses que estaven més o menys orientades, però està clar que hi ha d'haver un altre plantejament perquè la gent té voti. O sigui, li donguis un tom amb aquests 70.
1: I està passant, Pere. És a dir, clar, la batacada és forta. Si un sap llegir les dades, doncs està clar que la gent diu no a moltes coses que hem anat explicant. Però tu creus que l'actual junta entomen el repte o no ho estan fent?
2: No, a veure, jo penso que en aquest moment això ho has de deixar en stand-by. O sigui, has de donar molt temps. Molt temps. No, o sigui, a la primavera no pots tornar a fer votar la gent.
1: No, independentment que sigui la primavera o a l'octubre.
2: No,
1: però
2: perquè
1: el no és fruit del que està passant ara. Com
2: correcte, val, però te torno a dir el mateix.
1: Estaran canviant el plantejament.
2: No, o sigui, és que tu ara en aquest moment no el pots canviar. No pots canviar, ja està.
1: Però pots sortir públicament dient, ostres, si veiem com s'ha demostrat que la gent li preocupa què passa amb els excedents d'aigua, doncs nosaltres batallarem, perquè som els vostres representants, amb exigir al govern que sigui així. Això s'ha fet.
2: Però el Jaume t'acaba de dir una cosa, que al desembre hi ha unes eleccions i, per tant, estem parlant de que en procés agrari, a partir del mes de febrer, març, Sant Josep, perquè m'entenguis.
1: La feina al camp.
2: La gent té feina. Sí, sí, sí. És de ensofatar, la gent que tenim fruita, tenim que començar a birbar, etcètera, etcètera. Per tant, ja està. O sigui, fins a l'hivern que ve, a partir del mes de març-abril, les grans decisions agràries, si us hi fixeu, sempre decauen. Des del mes de novembre, febrer, març, tirant llarg Sant Josep. A partir de llavors, la gent que estem en càrrecs i tenim organitzacions, estem en organitzacions, t'has de reunir, però les grans assemblees no es fan mai al mes de juny. Per què? Perquè la gent té feina, o al maig, ni al setembre, ni a l'octubre, perquè la gent està collint, o el juliol o l'agost. Llavors, aquest mes i mig que et queda, dos mesos, tirant llarg, d'aquí Sant Josep, no tens capacitat en aquest moment per fer una proposta totalment diferent a la que tenies fins ara perquè sigui acceptada, perquè els tempos són els que són, les convocatòries són les que són, els terminis són els que són. Per tant, anem a l'hivern que ve. I a l'hivern que ve, tal com ha dit el Jaume, hi ha un procés electoral. Per tant, aquí, qui liderarà aquest nou projecte, o sigui, si es queda la Junta que hi ha ara, o si hi ha una renovació de Junta, o si hi ha un nou president, o un nou president, serà qui haurà d'encarar des del primer minut. És com, al final, estem parlant d'una cosa de que és una inversió de 1.000 milions d'euros. O sigui, no estem parlant de la xocolata d'un duro, eh? Estem parlant d'una inversió molt important al país, sí. I que afecta moltes persones, eh?
0: I a part de
1: com a històric, recordem que amb aquest finançament singular, parlar d'aquests 4.000, 5.000 milions, com alguns diuen, com una gran cosa, més per Catalunya, per tant, 1.000 milions és una cinquena part del que arribaria, suposadament, d'això extra, perquè la gent s'ubiqui.
0: Sí, però el que us volia dir és que, a part de la importància econòmica que té el projecte, té una importància a nivell social brutal, una afectació a nivell social i a nivell econòmic per tot el territori brutal, i una complexitat molt gran. És a dir, abans parlàvem de concentració parcel·lària, que creiem és imprescindible fer-la per tenir un sector agrari competitiu, però que no és fàcil d'aconseguir-la. I llavors, evidentment, és un projecte que, si el volem tirar endavant, ha d'estar liderat per una sèrie de gent que tinguin credibilitat. I la realitat és que, per vindre d'on venim, i aquí ja hi sumem doncs, tota la gestió de la sequera i tot el que s'ha anat fent durant tot aquest procés de validació de la proposta de modernització, pensem que la credibilitat dels actuals dirigents del canal està esgotada, que ells se n'haurien de donar compte, que haurien de fer un pas al costat i no passa absolutament res, i que hi hagi gent nova amb més capacitat de lideratge i amb il·lusions renovades amb qui la gent hi puguin confiar que han de ser qui ha d'espenyar aquest projecte.
1: És normal que la gent pensi amb tu o amb els teus, Jaume. Hi sereu amb aquestes votacions?
0: Evidentment. Evidentment. És a dir, nosaltres hem estat coherents sempre des de que ens vam crear com a plataforma i com a manifest. hem estat a la vora del canal i tot aquest procés des de la lluita per les ajudes per la sequera i ara, evidentment, durant la proposta de modernització, sent crítics amb el que creiem que ho havíem de ser i també dient el que estava bé de la proposta. Fa poc rato estàvem parlant de quin nivell tècnic i quin nivell econòmic fins a Hidran de Finca pensàvem que era una proposta atractiva i que estava bé. I evidentment, si volem ser coherents amb tot el que hem fet, doncs, evidentment, al moment en què hi hagi eleccions, probablement haurem de posicionar-nos i postular-hi algú i ja estem treballant perquè bueno, pues pugui liderar aquest projecte, que creiem que és un repte superimportant.
1: Repte de país, ho diem i ens ho creiem alguns. 4 minutets, i jo hauria de parlar de moltes més coses. Marxo dels canals. Vaig amb el Pere, perquè sé que el Pere ho controla més, però tu pots dir la teva, Jaume. Possiblement, quan tornem a parlar amb aquest programa, ja tindrem un Mercosur aprovat amb aquest vol allò a correcuita, pràcticament per signar l'acord. També a correcuita, arran de tot plegat, doncs havien aquestes mobilitzacions de revolta amb un món que precisament doncs està amb aquesta revolta fruit del trumpisme que fa que tot es precipiti i que tot vagi a correcuita. Si tot plegat no fos prou, doncs anem tenint doncs més ensurts amb malalties ramaderes, en aquest cas dermatosi. Anem a pams. Primer Mercosur. Havia semblat amb allò de la manifestació de Brussel·les, que si la Meloni no ho veia clar, que si el Macron, però això no es frena.
2: Sembla. Bueno, jo és que... Saps allò que quan comencen a dalt dius, ostres, dius, tot, diu, la pressió baixa, que va, que aquí no ha baixat cap dia, ni el dia de Nadal, ni el dia de Budi, ni el dia de Reisos. Perquè, bueno, que és la concentració de mobilitzacions de la revolta, tant des de Saja com des de la Unió hi vam donar suport. Mercosur és un problema de que la gent, perquè s'entengui, o sigui, tornem enrere a voler tindre produccions agroalimentàries a Europa que aquí fa 40 anys que no es fan. I ficaré un exemple que ningú el fica, però que és el que a mi em té més obsessionat. Clàusules mirall. És impossible que n'hi hagi.
1: És impossible.
2: Però n'hi ha una... Que n'hi ha una que amb un govern progressista, i això l'hem dit directament al ministre aquests dies a Brussel·les, és la que fa decaure totes. Baixarem els salaris. I equipararem els salaris a Argentina, sí, sí, i a Brasil.
1: Sí, sí.
2: Amb aquesta frase, decauen totes les clàusules mirall, perquè a Argentina i a Brasil, al Brasil val una persona 3,75 euros l'hora per treball, i al Brasil val 4,10. I al darrere no busquis ni Seguretat Social, ni IRPFs, etcètera.
1: Sí, sí.
2: Aquí estem parlant de 9,50 euros l'hora. Aquesta clàusula de mirall, després ja tenim el tema dels fitosanitaris, dels hormones al sector del vacum, etcètera, tot el que vulgueu. Però en aquesta, amb la laboral...
1: Ja estaria.
2: I de cau tota la...
1: Però saps què em temo, Pere? Aquests dies de Nadal, allò, dinars familiars i tal, algunes vegades ha sortit i jo penso, ostres, fico el cas de la meva família, però també amb els amics i amb altres persones de l'entorn, que dius la paraula Mercosur i molta gent no sap de què carai parlem, primer. Segon, hi havia una xifra que donàvem ja al programa de la setmana passada que a mi em va farabar molt i ho parlava directament amb el meu germà i diem, Fran, jo crec que això deu ser una mica així. Que sortia un alt càrrec del govern estatal que deia que tenien estudis que demostrava que el 60% de la població espanyola està convençuda, creuen, estan això, convençuts de que el 60% que la carn que es produeix aquí, Catalunya, Espanya, Europa, doncs aporta hormones de creixement i coses d'aquestes. Clar, com li hem de demanar que compri la carn d'aquí que té més qualitat i que és més cara? Si coses com aquestes no les saben. Clar, llavors, la guerra dona la sensació que pugui ser inútil i que el relat el tinguem perdut, perquè o no hem sabut de tots fer la feina del relat o ja ha interessat que no es conegui, però que el drama serà molt greu, perquè ni saben què és Mercosur, ni què implica, ara parlaràs d'aquests drets laborals, però si ja tothom es pensa que aquí el 60% pensen, estan convençuts, que aquí s'hormona la carn per creixement a Europa, què hem de vendre?
2: És la ignorància més gran que hi pugui haver, perquè a més...
1: Però això no és culpa del 60% de la gent, perquè si fos uns quants dies, pues mira, és que és algo estructural.
2: També
1: és algo que fem
2: cosa,
1: malament de tots.
2: Les enquestes que fa el govern, si vol aprovar una cosa, són com les del CIS. Que et fa i pujar, et fa i baixar, depenent de si m'estàs aprovant les lleis.
1: Però clar, no. Això no juga al seu favor. perquè no és responsable.
2: No, però al final ells el que estan pretenent, i aquí en casa, jo penso que... El ministre Planas no és un tio ruc, vull dir que és un tio que en sap. Veient tot el que hi ha, o sigui, primer, han acotat els plaços. O sigui, la reunió del 12 de l'aprovació a Paraguai per part de la von der Leyen no estava prevista. Anar el cap de setmana del 18.
1: Sí.
2: Veient el que va passar, o sigui, tot ho canvia a Venezuela. O sigui, al moment que Trump agafa Maduro, automàticament ells convoquen una reunió pel dia 7 de reunió de ministres, convoquen una reunió dels comenges europeus que són els que certifiquen la validació de l'acord pel dia 9 i ella se'n va el dia 12 allà. O sigui, el 18 de desembre, us ho dic perquè nosaltres estàvem allí físicament, la idea que això anava era a l'última setmana de gener i com a molt aviat l'aprovació definitiva a finals del mes de març. Però Trump, que és molt hàbil i sap jugar, i sobretot amb els europeus, ens dona 25 toms, a la política europea, ho canvia tot.
1: Sí, sí. I Pere, amb 30 segons, és que, clar, a mi m'ha semblat frapant, és que tenia moltes més notícies aquesta setmana, però el nou cas que coneixíem aquest dimecres 7 de gener, que es detectava un nou focus de dermatosi nodular en una granja de l'Alt Empordà, on hi havia l'epicentre. Clar, a mi m'ha frapat ja dues coses. La primera, la que més, que dius, és una zona que es va vacunar perquè era l'epicentre, en què es va immobilitzar el bestiar, en què tothom hi estava super a sobre a l'octubre, que no tenim l'últim cas des del 24 d'octubre, i que ens diuen que, bueno, era un ramadem extensiu, és a dir, animals alliberats per a la gent que no tingui d'aquesta terminologia, és a dir, no tancats en una granja, i que un d'aquells que no es va poder arroplegar a l'hora de la vacunació, doncs és el que ha donat com a positiu. Clar, jo no sé si és culpa del ramader, però de l'administració, de ben segur, perquè, ostres, després tant parlar del control d'animal a animal que tenim, ostres, tot allò supercontrolat, i no hem controlat que amb alguns animals no els hem vacunat. I a més això suposa buidatge sanitari, és a dir, que tots els animals, vacunats o no, doncs hagin de ser sacrificats. No sé, em va semblar, un, terrible, i dos, que això ja és biologia i tota la pesca, però també se'ns deia que el fred ajudaria a matar aquest bitxo, que era un aliat nostre, i per això un estava més tranquil, de que a l'octubre, bueno, va començar a arribar el fred, que si arribava, que no s'arribava, però si una cosa feta aquests dies ha sigut fred.
2: Bueno, però és que tampoc saps el moment que s'infecte.
1: Clar, això, clar.
2: I portàvem dues setmanes de que no hi havia un hivern contemplat. I després una altra cosa, que és que tenim la dermatosis, tenim la PPA, tenim la grep aviar. Per tant...
1: Va fer taula del senglar, no en podrem parlar.
2: No en podem parlar, però és igual, en parlarem. Això l'únic que vol dir és de que sembla com si es vulguin matar els nostres animals per portar-los de fora.
1: Ras i curto, agraeixo, Pere. Sé que donem molt, per molt més, però no tenim avui precisament més temps. Sí, per agrair-li tant al Jaume com al Pere, doncs, aquesta llarga conversa en seguirem parlant, perquè tots els temes que hem abordat són estratègics de país, i si en aquest programa sempre parlem d'agricultura i ramaderia, doncs encara més del que considerem que és estratègic. Moltes gràcies als dos.
3: Gràcies.
0: A vosaltres.
4: Vols conèixer el gener? Mira l'Ametller.
1: Doncs fins aquí la rara d'aquesta setmana, i ja avancem que el vinent estarà centrat en el món de l'oli, i és que, com és la tradició en aquest espai, farem programa des de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. Us ha parlat Francesc Balanyà. Bona setmana.
5: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.

0: Primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
2: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
1: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
2: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
1: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
2: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
3: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
1: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
2: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
1: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
2: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
1: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
4: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
1: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
2: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen, com dèiem, un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
1: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
2: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
6: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
2: D'una banda, demanant continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
1: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
2: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
1: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
2: Una protesta per

0: reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
1: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
2: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
3: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
2: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
1: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, es recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
4: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
5: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informació, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots tres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que són les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web, també hi ha els cellers.
4: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
6: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
0: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
1: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
0: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
1: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries s'ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
0: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23 3.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
0: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
1: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
7: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
8: El gobierno de España va a estar ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
7: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
9: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
7: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: I ho hem sabut aquest matí, l'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
0: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2:15, 3:15 PM, l'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
10: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
11: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dues situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porta en 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
10: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
11: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
10: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
11: Ja la tenim. En principi, molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
10: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
12: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
10: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: En punt 1:15, ens situem a Barcelona, on la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
13: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
14: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues, drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
13: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
15: Es tracta d'un pla de xoc impulsat al juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
16: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i s'està sent molt efectiva. Hem reduït els avisos del CUDEM en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts que s'està notant.
15: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
1: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
17: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
18: Un tram de carretera amb molta sinistralitat fa amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
17: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
19: En realitat no deixa de ser una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser d'un 2+2. Creiem que no deixa de ser una miqueta com un nyap, no deixa de ser un apanyo.
17: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert, amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
1: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra. Olot FM, Joel Tallant.
20: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
21: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i, evidentment, sí que haurem de vigilar de com es gestiona en el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté, hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
20: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentarà unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment, amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
1: I moment ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb so de cobla.
0: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
3: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no, animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
2: La programació d'aquest desè amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
22: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en les futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Cort, ens explica la seva experiència de l'any passat.
23: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
22: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
1: Arribarem als esports amb música.
24: Jasmines en el pelo y rosas en la cara.
1: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
0: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristio en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
25: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
26: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
27: Ferran, Lamine also played in one or two.
26: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
27: We'll see how it happens.
25: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
28: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
25: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
29: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entrar en vol.
30: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
25: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Haugset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Elena Ruiz, de 21 anys.
1: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: L'univers infinit.
8: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
5: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 3:15.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
9: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: És dimarts 4 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
0: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
1: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
0: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogor que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura va ser passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte, perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
0: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
1: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
0: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
1: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
0: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
10: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
1: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
0: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
1: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
0: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
1: Esports, Joel Gómez Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
25: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tio competirà en la final d'equip tècnic.
1: El control de so, Toni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any, i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
0: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació, i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
1: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
0: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any, i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
9: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat, i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible, i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
0: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
11: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
12: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
1: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
0: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
1: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
0: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
1: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
13: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
14: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
13: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
4: Notícies en xarxa.
1: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
0: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
1: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
0: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
1: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
0: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
0: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
1: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
15: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
16: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ello es el anuncio que les quiero hacer El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
15: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
2: Unas 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
15: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
0: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
0: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
3: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asier Apodaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció de respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
3: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva. S'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
3: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
3: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
3: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: Era ben punt 3 quarts de 3 de la tarda. Ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 59 agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
4: Notícies en xarxa.
1: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
0: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
1: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
22: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
21: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
1: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: Sota el lema Tot comença a la Terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Vall, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
24: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
23: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
1: I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
26: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places de parca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
27: Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona, primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
26: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
1: Poc més de 10 minuts i arriben a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I pel Festival amb so de cobla arrenca avui a Palamós.
0: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
6: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem de remengar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
5: La programació d'aquest desè amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
7: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
8: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
7: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
1: I arribarem als esports amb música.
9: Las mines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela.
1: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
0: El tenor peruà actua al festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: I també avui protagonista Jethro Tull.
0: La veterana formació britànica que actua en aquest cas al Festival de Cambrils.
1: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iris Tió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
10: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. I gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
11: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
25: Ferran, Lamine also played in one or two.
11: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat de l'extrem. Ja veurem què passa.
25: Adeyemi, they can play.
11: Crec que tant en Gordon com la Adeyemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
25: We'll see how it happens.
10: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
2: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
10: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes dels Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
12: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
13: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
10: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
14: That was the goal.
15: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
14: I was able to prolong my contract.
10: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
1: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dilluns 3 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que un ciberatac al sistema informàtic de l'Ajuntament obliga a suspendre el ple de Moià. Roser Xalabarder i Pere Barrios opten a ser candidats de Junts per Caldes el 2027. La sensibilitat de cel obert tanca la tercera edició del Juliols al Xifredo.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'Eix 59 d'estiu del 3 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el ple municipal de Moià, previst pel 29 de juliol, es va suspendre a última hora a causa d'un ciberatac als sistemes informàtics de l'Ajuntament. La sessió havia de debatre, entre altres punts, la modificació urbanística vinculada a l'ampliació del polígon del Prat, mentre que a l'exterior hi havia una concentració de protesta contra aquest projecte. Tot i això, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, aclareix que l'atac no es va produir aquell mateix dia. Segons explica Guiteres, el ciberatac es va detectar una setmana abans i des del primer moment es va activar el protocol amb les agències de ciberseguretat.
2: El dijous dia 23 de juliol vam rebre el primer missatge obrint el primer ordinador de l'Ajuntament que havíem patit un ciberatac i que ens demanaven que ens poséssim en contacte amb els pirates informàtics per les condicions per recuperar la informació que havien robat o pagar-ne un rescat o destruir-la. Al mateix moment que rebem això, doncs, evidentment, avisem a l'Agència Catalana de Ciber,

0: accedir al sistema i van consultar carpetes i expedients municipals, però, de moment, no hi ha confirmació que s'hagin extret dades. La incertesa sobre el funcionament complet del sistema es va portar al consistori a suspendre el ple al no poder garantir el correcte desenvolupament. L'alcalde assegura que aquesta va ser la principal raó per ajornar la sessió i ha explicat també en quin punt es troba ara la investigació.
1: Des de secretaria va semblar que era molt millor suspendre'l, tenir garantit la seguretat informàtica i els drets de tots els regidors i regidores, a poder fer un ple com Déu mana, i ja està, és tot el que ha passat. Han entrat i han remenat i amb això està claríssim, està certificat. Hi ha hagut extracció de dades, només ho sabrem quan ens ho reclamin, perquè de moment no es pot confirmar per part de l'Agència Catalana ni de l'Agència Espanyola de Ciberseguretat. El farem el més aviat possible perquè, evidentment, a l'agost hi ha festa major, hi ha gent que està de vacances, regidors i regidores, i el que no farem serà fer un ple on no tothom tingui la possibilitat de poder-lo fer. Procediment, el dilluns 27 es va comunicar a l'Agència de Protecció de Dades, doncs la situació, s'han fet tots els comunicats advertint a tothom, i ja està, és que són coses que estan subarreglades i com que hem estat tota l'estona amb la supervisió i l'acompanyament de les dues agències, doncs, per un cantó estem tranquils que hem fet les coses ben fetes i després, bueno, amb la incertesa aquesta de si hi ha dades en algun lloc.
0: L'Ajuntament ha pogut recuperar tota la informació gràcies a les còpies de seguretat i ha reconstruït completament la xarxa informàtica per evitar noves incidències. Tot i això, encara no es pot confirmar si hi ha hagut una extracció de dades, una qüestió que continua sota supervisió dels organismes especialitzats en ciberseguretat. Junts per Caldes de Montbui celebrarà per primera vegada unes eleccions primàries per escollir la persona que encapçalarà la candidatura del partit a les eleccions municipals del 2027. Dos perfils molt vinculats al municipi han formalitzat la seva candidatura per liderar la formació, l'actual regidora Roser Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. I és que aquest procés servirà perquè la militància decideixi qui liderarà la candidatura del partit a les properes eleccions municipals. Per una banda, Roser Xalabarder aposta per la continuïtat del projecte municipal i reivindica l'experiència adquirida aquests anys al govern local i el seu compromís per continuar transformant Caldes des de la proximitat amb els veïns. Per altra banda, Pere Barrios, empresari fundador del grup Recamp Làser, actualment és el president del club de l'hoquei Caldes i de la Fundació Casino. A més, també ha ocupat responsabilitats en diverses entitats empresarials. Junts no ha detallat encara el calendari del procés ni la data en què la militància escollirà el cap de llista per a les municipals del 2027. I no deixem l'àmbit polític, perquè la setmana passada us explicàvem que el ple de juliol de Sant Feliu de Codines ha aprovat la internalització de la gestió de l'escola Bressol Municipal Mestre Gené. La mateixa sessió plenària va servir per debatre i aprovar una moció de condemna als actes d'intimidació i en defensa del respecte a l'àmbit personal i laboral dels càrrecs electes. Gemma Permanyer.
2: El text el van presentar Junts per Catalunya, Junts per Sant Feliu de Codines i el PSC i va rebre el suport de 12 dels 13 regidors del consistori codinenc. El text neix després que amb l'inici de les obres de la plaça unes persones anessin al lloc de feina de la regidora de Junts per Catalunya, Anna Maria Vilarrasa, a lliurar-li fulles de morera per mostrar el seu desacord amb els treballs. Segons la moció, traspassant els àmbits de la legítima protesta i afectant el seu àmbit personal i laboral. El text aprovat subratlla que la crítica política és legítima, però que cal fer-la des del respecte. Escoltem per aquest ordre la regidora del PSC, Laia Jordana, l'alcalde Pol Cabotí de Primàries Codines, i Pere Pradevall, de Junts per Sant Feliu de Codines.
3: I això no va de dir qui m'ha fet això o qui m'ha fet l'altre. Això va de comprometre'ns a que no hi hagi tanta polarització i que no confonem la discrepància política amb l'enemistat. Això va de dir-nos els uns als altres que ens hem de respectar i ens hem de cuidar.
4: Que segurament doncs, hi haguessin hagut moltes més mocions al ple i, per tant, per coherència, amb no haver-ho fet anteriorment, doncs tampoc som grup proposant ara, tot i que estem d'acord en condemnar aquests fets, i sempre que estiguem d'acord en condemnar fets com aquest i algú porti al ple municipal una moció d'aquest estil, doncs hi votarem a favor.
5: Bé, sí, jo també vull aclarir el meu vot favorable en el ben entès, doncs que si hi ha bona voluntat

0: que això millori, serà bo per tots.
1: El text aprovat també condemna la intimidació, coacció o assetjament que vulneri l'àmbit personal, familiar o laboral dels càrrecs electes i reafirma el compromís amb el diàleg i el respecte. La votació només va registrar una abstenció de la regidora de Junts per Sant Feliu de Codines, Laura Petit, que va retreure al PSC que ara presentés aquesta moció però que no condemnés l'amenaça que, segons ella, va rebre d'una persona del seu partit el dia de les eleccions municipals de 2023.
2: I ara fa un mes que van començar les obres de remodelació de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu. Segons explica el consistori, els treballs avancen fins i tot lleugerament per davant del calendari previst i mantenen l'horitzó d'uns 4 mesos i mig d'execució. Però aquesta actuació té algunes conseqüències, com que algunes activitats de la festa major s'hauran de reorganitzar i reubicar, ja que la plaça era l'espai on es concentraven bona part d'aquestes activitats. Des de la Regidoria de Cultura expliquen que el primer repte va ser assumir que aquest any la plaça no estaria disponible i buscar alternatives perquè la programació es pogués mantenir. Escoltem Caral Vinyals, regidora de Cultura.
3: O sigui, primer de tot, també et diré que quan començàvem a preparar la festa major amb la comissió de festes, ens va costar una mica fer el canvi de xip i tenir en compte que no hi haurà la plaça, perquè sigués com el nostre lloc segur, si la plaça habilitada com per fer-hi activitats, perquè és com el nostre lloc, el punt cèntric de trobada durant tota la festa major. Però, per sort, a Sant Feliu tenim altres espais que són idíl·lics per també fer-hi activitats i exprimirem molt Can Xifreda, per exemple, altres places, Can Buixó també, altres places, parcs, que també tenen suficient espai per fer-hi aquestes activitats que cada any es fan. També hi haurà activitats noves que no hem pogut comptar aquest any amb la plaça, però ara que vam fer aquest canvi de xip aquest any no podrem disposar de la plaça, de seguida vam trobar llocs alternatius per fer-hi les activitats. Mm-hmm.
2: L'objectiu és mantenir tota la programació mentre continuen unes obres que, segons les previsions, haurien d'estar enllestides a la tardor. Ja ha començat la rehabilitació de les antigues piscines del complex esportiu Les Cremades de Caldes de Montbui, un equipament emblemàtic que arrossegava problemes estructurals i d'humitats i que, un cop renovat, haurà de permetre recuperar i millorar l'activitat esportiva aquàtica del municipi. L'alcalde Isidre Pineda destaca que es tracta d'un espai molt vinculat al municipi i que la reforma era necessària per garantir-ne el futur.
4: Aquesta mateixa setmana han començat les obres de la piscina antiga, la piscina històrica de Caldes de Montbui, la que està coberta just aquí al complex esportiu de Les Cremades, amb un espai que molts calderins i calderines precisament recorden perquè o jugaven a waterpolo o hi han fet cursos de natació. És un espai que era antic i que necessitava una reforma important, sobretot en tot l'àmbit del que se'n diu la platja de la piscina, són els voltants, instal·lacions i, evidentment, també tot el bas de la piscina. Es tracta d'unes obres, diguem-ne, d'un volum gens menys variable, d'un volum important, estem parlant de gairebé 600.000 euros, unes obres que sense el suport i la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona no hauríem pogut tirar endavant.
2: La intervenció afecta la totalitat de les dues piscines. D'una banda, es renovarà completament el bas de la piscina gran amb un nou sistema d'impermeabilització i una nova platja. I d'altra banda, la piscina petita deixarà de tenir ús aquàtic i es transformarà en una sala destinada a entrenaments en sec. L'actuació també inclou la renovació de les instal·lacions i representa una inversió de prop de 575.000 euros, dels quals 500.000 provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. La regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, explica que la reforma permetrà recuperar l'activitat esportiva que tradicionalment es feia en aquest espai i alliberar la resta d'instal·lacions aquàtiques del municipi.
5: Doncs estem molt contents perquè ja es podran, un cop reformada la piscina, ja es podran tornar a activar les activitats que es feien anteriorment, no? Que eren moltes, perquè sabeu que el teixit esportiu de Caldes és molt gran i en la zona aquàtica també, perquè tenim tot el que és les seccions, També tenim, bueno, seccions, vull dir, el triatló, per exemple, o la natació. També tenim els cursets escolars, que a Caldes en fan durant dos cursos, poden fer durant l'any, els cursets de natació, ja es feien aquí. També es pot recuperar el waterpolo. I són activitats que deslliuren la piscina per a l'oci, no? I llavors es concentren en aquesta piscina que necessitem que es reformi el més aviat possible per poder tornar, com deia, activar les activitats aquàtiques.
2: Les obres van començar aquesta passada setmana i si es compleixen els terminis previstos, la rehabilitació de les piscines de les Cremades quedarà enllestida entre finals d'any i principis del 2027. El Festival Juliols a Gifreda ha posat el punt i final a l'edició d'aquest any, aquest dijous, amb la interpretació de Cel obert. La tercera edició del festival el consolida com un dels referents de la zona pel que fa a la música d'autor en català. Han estat 5 concerts amb persones de renom del món cultural català, però també amb artistes emergents. Un cartell que ha congregat dijous rere dijous un nombrós públic fidel de Sant Feliu i Rodalies i que ha anat de l'experiència a Maria del Mar Bonet fins a la joventut de Cel obert, passant per Sara Roy, Joan Garriga i Magid Fahem i la cantautora local Marina Palau. La Gemma Permanyer ha estat al concert de Cel obert.
1: La sensibilitat del grup de música Cel obert ha tancat la tercera edició del Juliols al Gifreda. El grup de música, format per Laia Camps, Martí Vila i Miquel Freixas, ha desplegat davant de l'atent públic que omplia els jardins de Can Gifreda el seu univers lluminós. L'un és de Vacarisses, l'altre de Cassà de la Selva i l'altre de Tremp. Tots tres es van conèixer quan estudiaven a l'ESMUC el 2023 i van decidir emprendre aquest projecte d'indie pop català que concentra les seves inquietuds musicals. En Miquel toca el piano i la guitarra, la Laia hi posa la veu i la guitarra acústica, i el Martí el violí, la guitarra i el sintetitzador. El seu primer disc, autoeditat, va ser Llum, i més recentment han publicat Ombres, un treball fet amb delicadesa que han sorprès el públic del festival, per qui, en bona part, eren desconeguts. Del seu avançament discogràfic, de les seves cançons i també de les històries que passen al voltant d'un cel obert, ens explicaven això un cop es va acabar el concert.
6: I tots tres sou cel obert, expliqueu-nos una mica què és el que heu portat avui a Sant Feliu.
7: Doncs avui a Sant Feliu hem portat una versió reduïda del projecte de Cel obert. Normalment toquem amb la banda, que tenim també un bateria i un baixista, però hem vingut aquí els tres a fer aquí un concertet d'això de naureta, tocant temes propis del primer disc que vam treure i temes nous que han anat sortint aquest any.
6: Llavors, sou tres, però no hem vist tres instruments. Expliqueu-nos què és el que hem vist avui aquí.
8: Doncs d'alguna manera intentem comunicar el que composem i produïm a l'estudi, al directe. I moltes vegades hem de recórrer a aquest exercici de pensar com traslladar-ho al directe i que soni de la manera no més fidel, sinó que puguem transmetre tot allò que volem transmetre, i a vegades implica doncs, agafar una guitarra, deixar-la, agafar el violí, en el meu cas, deixar-lo, o en el cas de la Laia, inclús, també agafar el pandero, o agafar la guitarra, o només cantar, simplement.
9: Sí, sí. Som una mica tots multitasking, i en aquest cas jo faig una mica de piano i guitarra, però això en Martí també fa guitarra i violí. La veritat és que ens anem compaginant com podem i jo crec que queda divertit el resultat, si més no.
6: No sé si coneixeu el festival del Juliols de Gifreda. Si no el coneixeu, una mica què us ha semblat el contacte amb el públic, que una mica les sensacions que us endueu. Si
7: volia. Jo no ho coneixia personalment, crec que cap dels tres, de fet, i hem flipat. Vull dir, intentem no tenir gaire expectativa mai perquè sempre ens sorprèn cap a bo o cap a millor, i avui era un públic espectacular, o sigui, la gent ho ha donat tot, estaven a tope, hem acabat fent un bis inclús que no teníem ni previst, i la veritat és que hem estat molt, molt, molt a gust, més del que haguéssim pogut imaginar. Així que també moltes gràcies a tota la gent d'aquí de Sant Feliu de Codines perquè hem estat superbé.
8: Sí, res a fer així. Estic amb la Laia al 100%. També ho he viscut així.
6: Hi ha hagut un moment que heu preguntat qui ens coneix. Sí. I han aixecat la mà 4 persones de les, no sé si n'hi havia 80 o 100 aquí. Clar, no sé com es rep això.
8: Són bones notícies.
9: Sí, sí, per mi és totalment positiu. És allò de dir, vale, tenim, en aquest cas, jo què sé, 80 oportunitats de que algú li agradi i ens conegui. O sigui, si fas un concert i ja et coneix tothom, dius, bueno, és fantàstic, eh? Oh, tant de bo, tant de bo. però dius, bueno, poder aquí ens quedem. En canvi, veus 80 persones que dius, vale, els està agradant moltíssim i són gent completament nova, que no coneixem de res i fa una il·lusió inclús encara més grossa, sí, sí. És
6: que només tens a guanyar, no?
9: Sí, sí, sí.
8: I també és molt positiu, diu molt de la zona. Vull dir, que vingui tanta gent a veure un projecte que no coneixen, vol dir que donen suport a la cultura, i això és importantíssim. Em fa molt contents, també.
7: Bueno, i el simple fet de que des de l'Ajuntament i des de la comarca es potenciïn concerts i que la gent hi vagi, vull dir, una cosa així, a un vespre de juliol, també és com sorprenent de veure i alhora molt, molt maco, no?, de veure tot un 80, 90, 100 persones aquí en un petit pati preciós veient un concert en directe. És fomentar la cultura des de tot arreu, no?, des de l'Ajuntament, però també des del poble mateix.
6: I expliquem-vos una mica pel que fa a la vostra música, què és el que feu, com treballeu, amb què us inspireu, això no sé si voleu respondre els tres o qui vulgui.
7: Com vulgueu.
8: Sí, doncs també depèn una mica del moment en el que hem composat o produït els temes, però sí que és veritat que intentem inspirar-nos en, a vegades, vivències personals o a vegades en crear històries i pensar-les des de l'alteritat, però sempre aportant com un missatge que realment volem transmetre. I ara, amb les cançons que estem composant i produint, sempre és com amb aquesta idea d'explicar històries. Ara ens agrada molt aquesta idea d'explicar històries, és un vehicle meravellós per explicar allò que volem dir i per transmetre el nostre missatge.
9: Sí. De fet, estem preparant una trilogia discogràfica que ja va sortir el primer avançament, ara no recordo quan va sortir, el mes d'abril o març, que es diu Xamfrà, i que serà la primera de tres entregues d'un disc que sortirà l'any que ve i que precisament volem explorar, doncs, tot aquest conjunt d'històries que es desenvolupen en un bloc de pisos al voltant d'un cel obert, no? I els veïns que ens podem imaginar que viuen en una comunitat, i va sortir aquest primer EP Xamfrà. El segon sortirà en breus, al setembre, que serà Entresol, i ja per l'any que ve ens guardem L'Àtic, i un seguit de cançons que aniran explicant això, històries que passen al voltant d'un cel obert d'un bloc de pisos.
6: Qui s'hagi perdut això d'avui, on us pot veure aquest estiu?
7: No sé quan surt aquesta entrevista.
6: Aquesta setmana, dilluns o dijous.
7: Vale, doncs llavors jo no vull ser qui ho explica perquè mai han sigut els concerts.
10: Ara mateix,
8: clar,
10: eren pocs perquè estem
8: mitjans d'agost, com aquell que diu, ja, i ja han passat com la majoria de la gira de primavera-estiu, i quedaran com tres dates, una zona de Lleida, Riner, el 11 d'agost, 12 d'agost a la Pobla de Segur, al Pallars, i 16 d'agost a Gerri de la Sal. I el proper ja serà a l'octubre a Barcelona, i de moment fins aquí podem llegir. No sé si me'n deixo algun, nois.
7: No. Jo no m'ho pregunto.
8: Vale.
6: Qui estigui de vacances al Pallars, que us busqui.
8: Exacte.
6: Gràcies.
8: Que us busqui, a vosaltres.
7: Merci.
11: El temps.
2: I ara sí, acabem aquest informatiu i anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, tornem a donar la benvinguda al nostre home del temps. Endavant, Pep Acosta.
12: Hola, molt bona tarda. Acabem de començar el mes d'agost. Aquí està l'espai del temps. Deixem enrere un juliol molt calorós i no gaire sec. Si mireu les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu que la nostra zona és una de les que més ha plogut, fruit de la tempesta que vam tenir fa uns 10 dies, que van caure uns 40 litres. És un punt especialment humit del mes de juliol per la tempesta que vam tenir fa uns quants dies. I comencem el mes d'agost amb calor, continua aquesta calor, i també continua aquesta xafogor que fa dies que dura i és molt, molt acusada. Però tenim algunes novetats per fi. Avui han crescut nuvolades, està plovent de manera important cap a la zona del Pirineu. I atenció, perquè demà a la tarda les nuvolades ens poden afectar més a casa nostra, i pot haver-hi alguna precipitació. No seran, no hi haurà tanta pluja com al Pirineu, però sí que pot ploure una mica a les nostres poblacions. i demà inclús la temperatura pot baixar 1 o 2 graus, màximes al voltant dels 30 graus. De cara a dimecres, temps assolellat, algunes nuvolades de tarda i unes temperatures semblants als últims dies, màximes al voltant dels 30 graus i les mínimes al voltant dels 20. Continuarà aquesta calor i dimecres la possibilitat de tempestes baixa en picat, no n'hi haurà tantes. Però tornarà a créixer la possibilitat de tempestes de cada dijous. Dimarts i dijous seran els dies més inestables d'aquesta setmana, però, com he dit abans, on hi haurà més aigua, on hi haurà més pluges cap a la zona del Pirineu, a casa nostra ens afectarà més aviat poc aquestes tempestes i seran valors de pluja més aviat petits, no tindrem gaire aigua. Tot i que sempre recordo que aquestes tempestes són molt irregulars i poden deixar pluja en molts pocs minuts, molta pluja, però en principi, on deixaran més és cap a la zona del Pirineu i aquí no ens afectaran d'aquesta magnitud. Seran tempestes de menys de 10 litres, tant dimarts com dijous. Dijous la temperatura segueix igual, per això temperatura alta, no baixa, i de cara a divendres i a finals de setmana la inestabilitat disminueix, però continua aquesta calor, aquesta xafogor, que no hi ha manera que ens traiem de sobre durant tota la setmana. Recordem, anant molt de pressa, que dimarts i dijous són els dies més inestables aquesta setmana, continua la calor, però per fi una mica de tempestes a la tarda. Moltes gràcies, bon dia.
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negat aquest dimarts que el govern espanyol rebés cap informe o avís alertant d'una crisi migratòria a Ceuta i ha traslladat la seva confiança absoluta en el Centre Nacional d'Intel·ligència. En una compareixença a la seu d'Interior, el ministre ha recalcat que no hi va haver cap avís sobre la possibilitat que passés res semblant al que va passar el 2021 i ha insistit que, d'haver-ho sabut, hauria convocat una reunió d'emergència per prendre mesures. Pocs minuts després de la reunió telemàtica sol·licitada pel govern espanyol, on ha defensat davant dels seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta, Marlaska ha tornat a culpar de la crisi a les màfies i ha fet un balanç en xifres.
2: En unas 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas.
1: El ministre de l'Interior també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda a la frontera amb el Marroc. No canviem de tema i és que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi especial en els més vulnerables. D'altra banda, la ministra ha apel·lat a la responsabilitat del conjunt de comunitats autònomes, també les del PP, per acollir i atendre els menors arribats en els darrers dies, que són més de 700 segons el govern saudí. Abans del balanç dels polítics espanyols, els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. És un dels acords al que han arribat els ministres d'Interior comunitaris durant la reunió extraordinària que s'ha celebrat aquest dimarts. El comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ha indicat que els 27 han coincidit en que cal implementar completament el nou pacte de migracions i asil que preveu, entre d'altres, centres de migrants en tercers països. I la pluja que s'espera durant aquest dimarts pot ajudar a apagar l'incendi que crema a l'Alta Ribagorça, però els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limitin les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona, juntament amb els Mossos d'Esquadra, ha desactivat des de principis d'any 74 punts de vendes de drogues a la ciutat. Ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats amb el fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el Pla Druida. Ens amplia la informació Arnau Vidal.
2: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
3: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
2: Vigent des del juny, el Pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I els delictes al transport ferroviari a Catalunya també han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La reducció ha estat especialment notable a Barcelona i la majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils o carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació de mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre la

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.

0: Bona nit a tots els oients.
1: Molt bona nit,
2: Sílvia, Robert.
0: Bona nit, Ricard. Bona nit, Robert. Bueno, avui continuarem parlant del tema que ens acompanya el mes d'octubre i el mes de novembre, perdó. Octubre ja l'hem deixat enrere. I que és el tema de valors humans. I avui parlarem d'acceptar noves realitats. Els valors humans són realment el que ens fa persones i més enllà de les dificultats culturals, de les creences i els estils de vida, hi ha quelcom que compartim, no? Que són aquests valors. Com podem encetar aquest tema, Ricard?
2: Molt bé. Primer dic que el valor humà és un valor que és com si fos l'ADN no només de la nostra biologia, sinó l'ADN del nostre comportament. Aleshores, els valors humans estan sempre centrats en dos grans conceptes, la part ètica del valor i la part moral del valor. I, com sempre, anem a definir el que és ètica i el que és moral per entendre els oients a poder endinsar-nos en aquest tema tan important com és aquest canvi de realitat i com els valors que tenim ens poden ajudar. L'ètica es defineix com la consciència individual que tenim i que ens orienta amb l'acció. Això vol dir que l'ètica està dins nostra i és algo que anem construint nosaltres a mesura que ens anem desenvolupant. En canvi, la moral és l'observació de les normes que tenim en el nostre entorn social. Això seria fora de nosaltres. Això ja ens dona en dues direccions, com sempre, que si ens hi fixem, el ser humà treballa per equilibris. Aleshores, el que és dins-fora, això ens dona aquesta capacitat que tenim de poder gestionar què vol dir ètic, que és algo meu, què vol dir moral, que és algo de tots. Clar, els valors, com que treballen el comportament envers a fora, això ja ens defineix que el ser humà té que tindre una atenció molt concreta per poder fer accions concretes. I ha de focalitzar la mirada cap a aquesta nova realitat que estem parlant avui. Avui parlaríem d'una realitat de canvis individuals, canvis col·lectius socials, canvis del medi, canvis espirituals, canvis polítics, canvis de relacions, i tot això fa que la persona s'ha de poder adaptar des d'una part de salut i de benestar.
0: Avui, més que mai, no? aquests valors estan sobre la taula, no? Amb tots els aconteixements que estan passant darrerament, no? I que abarquen una mica aquests àmbits que tu estaves dient, no? L'individual, el col·lectiu, el polític, que és interessant, el cultural, és interessant veure una mica, no? Que vers el que està passant, com cada individu, cada col·lectiu s'està comportant, no? Davant dels fets.
2: Sí, perquè a vegades ens parlen que ve un canvi, que ve una transformació, i aquest canvi no està definit, i la gent davant de la indefinició pot

0: sí que canvien segons la cultura, no?
1: Exacte. I el país que provinc.
0: Clar.
1: I si he sigut capaç de transmutar tot allò que he heredat i ara ho puc veure com algú que ho puc canviar. Perquè avui estem parlant també de la capacitat que l'home té, el ser humà, de transformar allò que no li està bé en aquests moments o que té noves inquietuds o noves formes per desenvolupar-se.
0: En aquest sentit, podem dir també que els valors són dinàmics, no?
1: Dinàmics, no són rígids, són canviants, i inclús el que no, la gent no se'n dona compte és que apareixen nous valors, que fa uns anys la comunitat no es plantejava i avui ja es plantegen valors molt més socials i amplis, inclús de país, perquè la persona tingui una mirada molt més holística, no tant dins només, sinó dins i fora.
0: Així que parlaríem dels personals, dels socials, dels morals i dels espirituals, no?
1: Sí. Clar, tot això banyat amb l'ètica i la moral, eh?
0: Uh-huh.
1: Que eren dos conceptes que penso que hem de tindre una reflexió cap a dins, a dir què vol dir ètica. Recordem que és tot allò que està en mi, que jo doncs, decideixo fer, i l'altre que vol dir moral, que és allò que està fora de mi, que jo decideixo acceptar, adaptar-me o no.
0: Uh-huh. Inclús aquests ètics, d'alguna forma, podrien canviar segons la persona.
1: Clar. Canvien inclús segons l'edat.
0: Clar.
1: Canvien a mesura que jo vaig tenint experiències a la vida. I canvien també a mesura que vaig augmentant el meu coneixement. O sigui, la part ètica va molt lligada al coneixement. Veurem que capes socials o persones que tenen poc estímul de coneixement, veureu que el tema ètic no el tenen estructurat. I aleshores funcionen molt per intuïció, per imitació, per actes heredats de la pròpia família. Són sagues, són moviments molt rígids, perquè no hi ha un punt ni crític ni un punt de reflexió, ni hi ha debat a dintre meu. Sempre s'ha fet així, això passa d'aquesta forma. Pues el no plantejar, el no airejar el meu còdic de pensament fa que a dins meu n'hi ha cap canvi. I després perpetuo conductes que podem inclús normalitzar quan no ho són. Perquè sempre s'ha fet així.
0: Clar.
1: És aquest apego, aquest anclatge en aquesta forma de la por al canvi que ja tinc en mi. Perquè l'ètica és meva, no és del món.
0: Llavors, respecte a aquests morals i ètics, els podríem confrontar, diguem, vers els amorals?
1: Sí, inclús hi ha gent que té conflictes. Perquè dins meu tinc un còdic que sóc capaç de canviar coses i fora meu, per la por no ser acceptat o a ser diferent, vull creure o vull seguir la moralitat del meu entorn, poble, comunitat, família, i renuncio a la meva ètica. I després hi ha una part meva que se sent incòmoda. Perquè el que jo penso i sento no correspon amb el que faig. Perquè el valor no només s'ha d'explicar, el valor s'ha de fer. O sigui, el valor, sabem que hi ha una comunitat amb valors quan les actituds de la comunitat plasmen i parlen d'aquest valor. Però en el moment que jo parlo i només l'anuncio, per la meva conducta no es mou de lloc o és la mateixa, aquest valor perd la força. I després es pot tornar contradictori. Amb lluita, amb agressivitat, amb el que fos, amb aïllament.
0: Clar, i d'alguna forma jo hauria d'obtenir un benestar, no?, de, segons els meus valors morals i ètics, no?
1: Per això es van començar a construir, perquè hi hagués aquests espais iguals entre tu i jo, i perquè a l'hora de sumar la nostra convivència sempre fos a millorar. Però en el moment que jo me'n dono compte que mal visc en el meu veïnat, mal visc a la meva comunitat, que en vez de parlar, confrontem, que en vez de consensuar, ens discutim i ens polaritzem en formes i en maneres de mirar el món molt rígides, els valors no hi són, no hi ha cap valor allà present. Només hi ha el meu ego, el meu personatge, que vol sempre pertànyer o anunciar que estic allà.
0: Et sembla que revisem alguns dels valors que potser són més importants, tot i que poden haver molts, no? M'agradaria potser començar amb el valor de la bondat.
1: Avui hem triat 10 valors que són bàsics, però si t'hi fixes són valors que no acostumem a dir, que tothom interpreta que els tenim.

0: I hi ha com una certa timidesa a poder-los expressar. I avui, des d'aquí, des d'una continenca, penso que tornem a invitar a la reflexió d'aquests valors. La bondat. Aquest valor que és bàsic, que quasi diria que el tenim al néixer, que el ser humà és bondadós per naturalesa, i ens hem de preguntar què hi ha en mi, què hi ha hagut, que a vegades, sense voler, he escardat aquesta bondat i que no he pogut acabar amb el que jo crec que necessito. La bondat s'apogui amb les moltes emocions, però sobretot amb l'emoció d'amor i de tendresa cap a mi i cap als altres.
1: I de respecte, no, també?
0: Pues és un valor molt poc nombrat, que la gent interpreta que el tenim, que és d'anar per fet, però el valor s'ha d'anunciar i s'ha de fer. Així que invito a que quan hi hagi una sobretaula de tertúlia també entrin aquests conceptes de quan jo em sento bondadós o no a mi mateix i amb els altres. Que res té a veure amb la generositat ni res té a veure amb altres coses que ens podrem confondre, que després les podrem anar a ampliar.
1: Molt bé. Passem al de l'honestitat.
0: Sí, aquesta part de ser honest, que vol dir que tot allò que jo penso i sento ho faig, i a més tinc cura d'allò que faig, tu ho entenguis i puguis recepcionar-ho d'una forma adequada. Aquesta honestitat de poder expressar i donar dades i informació que no siguin danyines, però que siguin de veritat i honestes, i començar a treballar el com em comunico amb els altres. O sigui que ser honest va molt directament relacionat amb la com em comunico amb tu, amb tot el meu aprenentatge de comunicació. Com parlo, com admiro, com et tracto, quan m'explico coses. I dir si la font d'informació que jo utilitzo està validada, està contrastada, és igualitària. Quan jo me'n dono compte que parlo des d'una part meva que és molt rígida o que està molt enfadada o que sóc molt immobilista, ser honest és poder dir-ho. Mira, en aquesta part no he sigut objectiu, no he pogut desenvolupar el meu pensament, estava mogut per unes emocions, ha sigut l'enfado, ha sigut la que fos.
1: Aquest valor de l'honestetat va molt lligat a la part social, no? A la part de relació amb l'altre, no?
0: Perquè es preveu que ser honest també vol dir que et dono oportunitats perquè entre els dos inclús jo tingui la capacitat de canviar el que penso. És com anar a transformar i a validar si el meu pensament és adequat o no, si té un ús, si faig un bé o només me'l faig a mi aquest bé. I a vegades amb la comunicació s'arriba a aquest consens de dir per què ho fas, per qui ho defenses, per qui, què és el que vols dir, quina és la teva por que amaga aquesta no informació o desinformació.
1: També relacionat tindria amb l'empatia, no?
0: L'empatia i sobretot amb un valor molt bonic, que és el poder compartir. Puc ser empàtic i no compartir-ho, o puc ser empàtic i poder-ho compartir.
1: Com ho diries, això? Explica-ho una mica.
0: Jo puc sentir i estar davant teu d'un dolor que tu pots viure, una situació que jo no sé com resoldre-la, però compartir-la no vol dir que t'haig de donar receptes, ni haig de dir com has de fer-ho. Senzillament compartim el silenci, compartim un espai, compartim un temps. Però són dos valors junts. I molt més, eh?
1: Sí.
0: La tendresa, l'honestitat, el compartir, el poder estar empàtic davant teu. Molta gent confon l'empatia com si tinguis que viure allò que vius tu. Amb la mateixa intensitat i el mateix dolor o la mateixa alegria. Molta gent creu que jo no puc ajudar ningú si no visc la mateixa situació que tu has viscut. Això no funciona així. Perquè els professionals que ens dediquem a l'acompanyament a la salut, des d'una part física, mental, psicològica o emocional, jo no haig de viure tota la malaltia mental que acompanyo, si no, no podria acompanyar-la. L'haig de saber. O sigui, l'empatia és empatia amb el coneixement, no només amb tu. Empatia amb el medi, empatia amb el món animal, en el món natural, empatia amb tot. No és només empàtic les persones. Jo puc estar davant d'un arbre, davant d'un prat, i sentir-me empàtic amb aquella natura perquè hi ha un diàleg de benestar o del que fos. O m'informa, o m'avisa.
1: Clar, aquesta empatia també ens ajuda a ser més respectuosos, no? Perquè si jo sóc empàtica, d'alguna forma ens serà més fàcil respectar el que sigui, no? El que hi ha davant.
0: L'empatia té un benefici que a vegades és molt sutil i que no és visible, que és que em dona temps per estar amb tu. Perquè mentre jo haig de desenvolupar l'empatia, paro el meu pensament, paro la meva forma de fer i potser m'entrego més amb el que m'estàs dient.
1: Poso més atenció a tu, no? És maco, això, sí.
0: I després també tinc l'oportunitat de revisar-me jo davant d'això, perquè tots dos empàticament podem parlar-ho. Tu has tingut una pèrdua significativa, jo no cal que la visqui per sentir el teu dolor. Pots estar davant d'una mare que perd un fill i sentir, entendre, veure aquell dolor, però no l'haig de viure ni sentir ni reviure'l, sinó que haig d'entendre que allà hi ha un còdic, que hi ha una informació, que hi ha un desprendiment, i què faig jo davant d'aquest desprendiment. Accelero perquè acabis l'expressió, ho amago perquè jo no puc sostenir-ho, dic ja passarà, dona temps al temps, faig servir refrans que estan buits de contingut, això és la no empatia.
1: Molt bé, molt bé. I sobre l'amor, què podem dir?
0: Bueno, l'amor és aquella energia que se m'han definit com l'energia que és el calor intern que fa que jo pugui créixer d'una forma protegida en tots els nivells de la vida. Des de mi mateix, fins a jo i a l'altre, fins a jo i al món, jo i la comunitat. L'amor és aquesta energia que és dual, que va i ve, que ha de ser recíproca i, a més, compartida i vista. S'ha de veure, no es pot intuir. Pues jo ara puc dir a un fill, no cal que digui que t'estimo perquè ja ho saps.
1: Que és molt habitual, això.
0: Sí, alguns cops sí. Els joves, de totes formes, hi ha paraules que han incorporat en el seu vocabulari, cosa que agraeixo molt, com és el t'estimo. Després ja no és una paraula ni gruixuda, ni baixa, ni forta, ni feble. És un sentiment que t'expreso. Amics que parlen de com s'estimen, pares i fills que parlen com s'estimen, germans, etc. O sigui que l'amor és aquell valor que desprèn energia, que desprèn calor, que fa que les coses difícils es puguin fer petites, perquè a vegades l'amor, quan jo et dic confia en mi o estic amb tu, aquella situació tan dramàtica o traumàtica disminueix, perquè em sento no només reconegut, sinó acompanyat. O sigui que l'acompanyament, quan acompanyem un malalt, acompanyem un amic o una amiga en un moment determinat, hi ha un acte d'amor. I aquest acte d'amor és visible i s'ha de poder dir. Perquè si no el nomino i sobreentenc que tu ja ho sents, jo no ho comprovo.
1: Un altre dia podem dedicar una mica més d'espai a això de l'amor, perquè jo crec que és un tema que seria maco d'aprofundir. I ara se m'acudeixen moltes coses que no venen ara, no vull distreure, diguem, l'objectiu del programa, però que sí que m'agradaria poder-ho desenvolupar una mica més, si et sembla, Ricard.
0: I tant. Una cosa que volia dir és que, per exemple, aquest valor de l'amor va sumat amb el valor de l'honestitat, va sumat amb el valor del compartir, o sigui que els valors entre si sumen.
1: Clar.
0: I això fa que el mapa...
1: D'aquesta sinergia, no?
0: I com un mapa de valors, cada cop és més ampli. Després, no és un valor que haig de treballar, és que al ser sumats tinc una mirada totalment generalista del que seria el valor humà. I això em dona un aval personal i una garantia de que seré prudent, que reduiré el dany que pugui fer amb les meves paraules, amb les meves accions, amb el meu comportament.
1: Molt bé. I sobre la paciència, què podríem dir?
0: La paciència va lligada amb un factor que es diu temps.
1: Sí.
0: I que a vegades no som molt amics amb aquest valor, perquè a vegades la gent diu que no té temps. Si jo mateix crec que no tinc temps, evidentment no tindré paciència per donar temps. També es defineix com la maduració de les coses, el temps que necessito per madurar, perquè una maduració vol dir que passen coses, que es transformen, i que també haig de poder tolerar que no tot allò es fa com jo crec que s'hauria de fer, i també tinc la capacitat d'entendre que em puc haver equivocat en un inici i la capacitat de modificar-ho i rectificar-ho.
1: Seria una mica la contrària de l'aquí i ara que ara que es parla tant, no?
0: Sí, seria... i sobretot d'un concepte que es diu immediatès.
1: Ah, ui, a part que això ara està molt present en tot el tema de xarxes socials.
0: Pensa que la gent jove, que és molt immediata, que tot és aquí, ara, ja, i que inclús anticipada demanen coses que no toquen ni per l'edat ni per la forma, el valor que fa equilibri és la paciència i la templança. És ensenyar als petits què vol dir la templança, què vol dir la paciència, què vol dir el que tot allò que jo demano i crec que necessito pot ser que m'equivoqui en el moment d'anunciar-ho, i que també tinc el dret de dir jo pensava que necessitava això, però m'he adonat que hi ha un buit dins meu i ja entres a dins de la seva honestitat. Per què necessito comprar tant? O per què necessito beure tant o fumar tant? Si paro i em dono una paciència per estar amb mi i empatitzo amb aquella addicció o empatitzo amb aquell fet, a mi em podrà donar consciència de què és el que omplo a través de tot això. I la paciència és aquell valor que em dona aquest temps. La paciència ni lligada amb l'honestitat, ni lligada amb l'empatia personal, ni lligada també amb tu, a donar-te temps. A vegades els tutors i pares i figures d'educació estan molt neguitosos perquè no arribem a assolir una sèrie d'objectius que algú ha decidit que hem d'assumir. Pues la paciència també està en particularitzar, individualitzar aquest coneixement d'un fill, d'una parella, d'un bon amic, d'un alumne. Saber que donar-li aquest temps, que no tots necessitem el mateix temps, ni la mateixa estructura, ni la mateixa mètode.
1: Aquest ens podria lligar amb la gratitud?
0: També, sobretot gratitud i generós, també. A l'hora de poder apropar-me a allò que tu necessites, no tant allò que jo necessito. Si una cosa és donar gràcies perquè m'has acompanyat en un procés, i l'altra cosa és que mentre m'acompanyaves has sigut molt generós, perquè tots els recursos que hi havia me'ls has posat a disposició. I jo assumeixo la meva responsabilitat d'haver-los agafat o no, d'haver-los utilitzat o no. I fixeu-vos que és tot un joc de valors que junts van fent com diferents menús que em donen a mi una gran capacitat per poder transformar la forma que jo tinc de comportar-me en el món. I no només m'haig de portar bé, que no sé què vol dir, sinó haig de comportar-me dintre de la meva pròpia ètica, que és aquest far que em va guiant durant tot el camí, que amb la moralitat que hi ha a la meva comunitat han de ser iguals. Que és aquest valor de la igualtat que ens pot...
1: I a diferència de la gratitud, el perdó?
0: El perdó, però sobretot jo hi afegiria el perdó solidari. Perquè el perdó, si és algo personal meu, terapèutic, perquè ho necessito, està bé, però hauríem d'anar amb un perdó més de la comunitat, més del conjunt. Inclús penso que moltes persones que tenen la responsabilitat de dirigir projectes importants pel món, a vegades m'han de demanar perdó per les coses no fetes o les coses fetes d'una forma inadequada.
1: Inclús aquests polítics, no?, que s'equivoquen a l'hora de fer segons què, que difícilment trobes aquestes persones demanant perdó, no?
0: Perquè el perdó encara a la nostra cultura té com una fragilitat. I després hem de fer com que som combatius davant de les coses i mantenir-nos rígids amb el que penso i el que he fet. Una cosa sobre el perdó que és important, després podrem també extreure les conclusions finals, és que el perdó no només depura i ensana, sinó que el perdó ha de vindre lligat amb una reparació. No és perdona'm, sinó perdona'm i què cal que fer per reparar el dany que t'he fet. I aquesta segona part és la que és aquest valor solidari que et deia jo, que no només demano perdó jo, sinó que també demano un perdó col·lectiu, i a més faig un acte que reparo el dany que he fet.
1: Molt bé. Hi ha altres que hem anat, potser han anat sortint, amb el que has anat parlant, però podríem parlar de la humilitat, de la responsabilitat, de la solidaritat, que també entren dintre d'aquest paquet d'aquests més principals, no? Vols comentar alguna cosa concreta d'aquests?
0: Voldria parlar amb aquest, sobretot, de la responsabilitat, que és que les persones, davant de tot, som responsables del que pensem, del que fem, del que sentim, i jo no puc dir que he fet una actitud mobilitzat o mogut per un interès d'un altre. Perquè se m'ha escapat de les mans, perquè no ho tenia en compte, perquè anava molt begut, això no és un motiu de disculpa. El perdó no és aquest. Disculpar-me perquè la meva actitud no ha sigut decorosa. El perdó és, me'n dono compte, prenc consciència, em responsabilitzo del meu acte i ara solidàriament et demano què puc fer per reparar-ho.
1: Ah, està bé, aquest... molt bé.
0: És aquest el procés, eh?
1: El procés, sí.
0: Perquè molta gent es queda amb el perdó primer.
2: Què ens emportem?
1: Molt bé, Ricard. Han anat sortint moltes coses. Potser si podem fer un petit resum en uns minuts per poder treure l'essència una mica de lo que hem anat parlant.
0: Sí. Hem començat dient al programa que els valors en el nostre ADN és aquest mapa que ens dirigeix i ens governa conductes, pensaments, emocions, creences, la forma que tenim, el que es diu l'estil de vida, que aquest estil de vida m'haig de fer responsable i conscient de mi mateix, que té dos grans àrees, que és l'ètica, que és algo que està dins meu, que ja neixo amb ella i que l'haig de desenvolupar, i la moral, que és algo que està fora de mi i que forma part de la meva comunitat, que són normes i formes de comportaments. Si això sóc capaç de lligar-ho i de sintonitzar-ho, ho viuré en harmonia i ho viuré des de la salut. Si jo tinc conflictes amb aquests dos binomis, evidentment els meus valors vindran contaminats, sesgats, intoxicats, per velles creences, per tot això que hem parlat avui. Hem parlat de la gent que vol mantenir el valor del passat, la gent que no s'adapta a aquesta nova realitat, etc. Que no hi ha bons valors i mals valors, sinó que hi ha valors que s'executen i valors que no. Perquè mai veuràs un mal valor escrit. Mm-hmm. Perquè ja ni és ètic ni és moral. Però el valor, quan no es comporta com jo el defineixo, això és una agressió. Amb mi i amb tu. Aleshores hem de tenir en compte que haig de ser molt acurat en com gestiono el que penso, sento i faig.
1: Molt bé. Bueno, continuarem en els propers programes desenvolupant aquest tema. Gràcies, Ricard, per fer-nos aquest petit resum. En el proper programa continuarem parlant i tocarem el tema de les creences que ens faciliten viure un estil de vida saludable. Gràcies, Ricard, gràcies, Robert. Ens veiem a la propera setmana i ara posarem una cançó.
0: Molta bona nit i moltes gràcies.
1: Molt bé. Posarem una cançó dels Catarres que es titula Humans, de l'àlbum Tots els meus principis, que diu que, bueno, una qüestió de principis i de valors com a humans, no? I és una de les cançons que ens parla de que lluites per tot el que ens fa nobles, per tot el que ens fa lliures, i per aquesta causa et juro lealtat. Bueno, penso que és una bona cançó per tancar el programa. Gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols. Segons ha apuntat el sindicat que la convoca, la Confederació General del Treball, la protesta ha provocat la cancel·lació d'una vintena d'operacions entre sortides i arribades, algunes de les quals eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Recordem que Ground Force treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals, tal com explica la portaveu del sindicat, Esther García.
2: És que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que tenia i les hem perdut.
1: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers. Canviem ara de localització, però no de tema, ja que l'aeroport d'Andorra, la seu d'Urgell, ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt de l'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el SEM i els bombers. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial, especialment com a base de suport per a les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals i altres emergències al territori. L'incendi de Sanet, a l'Alt del Ribagorça, continua actiu després d'afectar unes 80 hectàrees des de divendres i els bombers mantenen la vigilància pels punts calents que encara hi ha a la zona boscosa. El cap d'intervenció del foc, Xavier Castell Arnau, ha explicat aquest dimarts al migdia que actualment no hi ha cap front actiu i que les parts altes han evolucionat favorablement, però ha advertit que la dificultat del terreny i la presència de troncs caiguts poden allargar les tasques durant dies o setmanes. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues pels bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Ho ha avançat al País i ho han confirmat fons de la Conselleria, que han justificat la contractació d'urgència per l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 20 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que troben dos rinocerons de 200.000 anys a la cova de les Teixoneres, a Mollà. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. Caldes recupera la Festa de la Defensa i retorna el nom popular a la plaça del Marquès per la plaça del 30 de juliol de 1873.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 20 de juliol del 2026. Comencem explicant-vos que dos rinocerons de 200.000 anys són l'excepcional troballa que han fet els arqueòlegs de l'IPES, l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social i la Universitat Rovira i Virgili, en la darrera campanya d'excavacions que s'ha fet a la cova de les Teixoneres, a Mollà. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
2: Són dos rinocerons d'estepa, una espècie que va viure a Europa fa mig milió d'anys i va desaparèixer fa 25.000 anys. Però tot i això, és un animal que els arqueòlegs consideren que és força desconegut. Els esquelets s'han trobat sencers i la troballa és excepcional perquè, fins ara, a tot el món només hi ha una cria de la mateixa espècie, Astúries, i un altre animal al nord d'Alemanya, però d'una variant de l'espècie molt més gran. La cova de les Teixoneres és probable que actués com a trampa natural per a aquests animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
3: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn. Van arribar sencers i molts dels ossos es van preservar amb connexió anatòmica, això vol dir que estaven connectats entre ells i guardant una mica la morfologia de l'animal.
2: Al llarg de l'any vinent faran les tasques de restauració i consolidació de les restes per estudiar aquests dos individus. A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i es desenvolupaven aquests animals, que pesaven 2,5 tones.
3: Doncs mira, pot obrir totes les portes des del punt de vista paleontològic, perquè poder estudiar un animal sencer no és gaire freqüent amb aquestes cronologies, estem parlant de 200.000 anys. Val? Després podrem veure també tot el tema ecològic relacionat amb aquests animals, i no solament això, el paleobiològic, com es desenvolupaven, com creixien, què menjaven, si són mascles, si són femelles.
2: Un dels debats que la investigació ha de resoldre és si els animals se'ls van menjar les hienes, que se sap que hi havia a la cova, o si van ser els mateixos neandertals, que aleshores habitaven les coves. Al voltant dels rinocerons també hi han trobat eines com ganivets o ascles, i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta amb os, que tampoc té precedents.
3: Una eina que no té precedents, que és la punta d'una punta de llança feta amb os. O sigui, fa 200.000 anys feien servir els ossos també com a matèria primera, però que fessin puntes de llança, això jo no ho havia vist mai.
2: A banda dels dos rinocerons, a la mateixa cova s'hi han trobat restes aïllades d'un cavall, un ur, que era un toro gegant, tres ossos, un dels quals era una cria, i cèrvids. Les troballes fetes en aquesta darrera excavació són excepcionals.
3: És que cada any és molt important el que trobem, perquè no és el clàssic jaciment que tu trobis una repetició i trobaràs aquest tipus de restes i l'any que ve el tornaràs a trobar una mica més antic. Això d'aquí no és així, o sigui, trobar un rinoceron sencer per mi era una cosa impensable quan vaig començar. Però és que quan vam trobar les restes dels caníbals, clar, també és impensable, per mi jo no m'esperava trobar les restes de caníbals, però és que quan trobes no sé què, quan trobes no sé quantos, i cada any ens sorprèn amb alguna novetat que és impensable o que s'escapa de la nostra imaginació.
2: Els arqueòlegs afirmen que aquest jaciment encara no està esgotat i que es poden fer noves troballes en un futur. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteres, ha anunciat un pas més en la divulgació del patrimoni prehistòric i ha ofert l'espai de Cal Comadran per traslladar-hi el magatzem paleontològic que ara hi ha a la Universitat Rovira i Virgili, amb les troballes de Mollà, amb

0: objectiu que pugui ser un gran centre d'interpretació. L'espai se situaria a l'actual magatzem de la brigada, sota la part de l'antiga fàbrica que ara està rehabilitada.
1: Tenim espai per poder fer acondicionar una part, aquesta part fos aquest arxiu, aquest espai de magatzematge, perquè els investigadors que venen de tot el món per poder seguir amb les seves investigacions, doncs poder-ho fer a Mollà. I poder-ho fer a Mollà, en un edifici com el Comadran, que té totes les comoditats, però que a més tenen d'on ha sortit, que és les coves, a 3 quilòmetres.
0: Els representants de la Generalitat i de la Universitat han visitat l'edifici després de la presentació que s'ha fet a les coves del Toll. El vicerrector de recerca de la Universitat, Urbano Lorenzo, recollia així el guant llançat per l'alcalde de Mollà.
2: Molt en positiu, perquè de fet la vocació de les universitats és generar coneixement, però també divulgar-lo, fer la transferència a la societat, que la societat posi en valor la importància de la recerca que fem, i això només se pot fer quan se mostra. I per tant, una vegada les persones, els científics, han acabat de treballar, almenys en els treballs més immediats, la seva feina, tenir-los exposats perquè la societat també la conegui i l'entengui, és essencial, perquè a més també ens ajuda a generar noves vocacions científiques. Per tant, és molt positiva la notícia.
0: La directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Maite Miró, ha subratllat el compromís i la bona feina de l'equip d'arqueòlegs i, a banda de l'excepcionalitat de les troballes d'aquest any, ha destacat que la feina de recerca ha fet créixer de manera molt notable el coneixement de la història del Moianès i també de la història de Catalunya. Miró ha posat l'accent en la divulgació que es fa de les troballes per tal d'acostar-les a la ciutadania. La presentació de l'excepcional troballa s'ha fet aquest divendres a l'espai que es coneix com a Surgència, una bauma situada al mateix complex prehistòric de les coves del Toll.
3: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. La millor notícia d'aquesta jornada d'avui és que els infants del CRAE de Puigdolena, que continuaven evacuats des de dimecres passat, han pogut retornar avui al centre. Segons han confirmat bombers aquesta emissora, el foc ja no presenta cap perill, tot i que actualment es manté una dotació a la zona per fer-hi tasques de vigilància i remullar petites revifalles i fumaroles que han anat sorgint durant aquests últims dies, unes feines que s'estan fent en coordinació amb els ADFs. Després d'un cap de setmana en què, com hem dit, només s'han detectat algunes fumaroles i de sufocar avui mateix una soca que fumejava, els bombers recorden que caldrà un temps prudencial sense cap punt calent per poder donar l'incendi oficialment per extingit. De fet, com els mateixos bombers expliquen, la fase de control és això, tenir un ull a sobre, ja que fins que no deixin de sortir fumaroles o petites revifalles, es manté aquesta fase i per arribar a la següent, que seria l'extinció, han de passar uns dies sense fumaroles ni revifalles, i això pot tardar uns dies més. En total, el foc de Sant Quirze Safaja ha cremat prop de 100 hectàrees, una part important de les quals dins de l'espai natural dels Cingles del Bertí.

0: Amb aquest so de festa tradicional, Caldes de Montbui ha viatjat aquest cap de setmana un segle i mig enrere. La vila termal ha recuperat la Festa de la Defensa, una celebració popular que commemora enguany el 150è aniversari del seu naixement, l'any 1876, i que va quedar completament esborrada del mapa a causa de la Guerra Civil. Per explicar als calderins què va passar aquells dies de l'any 1873, la festa va incloure una recreació històrica itinerant per alguns dels punts clau. L'objectiu no era construir un relat sobre bons i dolents, sinó entendre la complexitat de la Tercera Guerra Carlina. Escoltem un fragment d'aquesta recreació històrica.
1: Lluitaven contra el règim liberal i república i a favor del seu pretendent Carles VII. A la vila hi havia els dies de la Diputació, ja en aquells temps, I veïns armats disposats a defensar-la. Els uns preparaven la sal, els altres aixecaven barricades.
2: Per tant, teníem aquí els carlins situats a la zona de Sant Feliu, que és el que ocupaven una extensió més gran. I aquí Caldes estava bàsicament per liberals. Llavors, resulta que aquí es preparen, uns es preparen per atacar i els altres per defensar-se. I tots dos estaven convençuts que actuaven en defensa d'una causa, i d'una causa justa i noble, sí o no?
1: Sí, i tant.
2: Llavors, aquí, Cuspi, jo t'he fet una sorpresa avui. Sí, sí, sí.
1: No m'agraden les sorpreses, Virgili.
2: No?
1: No m'agraden gens, ja ho saps.
2: És veritat, és veritat.
1: Però digue'm.
2: Però te la dic, he preparat un cor.
0: En aquells combats, els veïns i veïnes van aixecar barricades i agafar les armes per defensar la vila de l'atac carlí. I no ho van fer sols. Van rebre l'ajuda de milicians vinguts de Granollers, Sant Manat o Sabadell. 3 anys després d'aquells fets, l'any 1876, el poble va decidir crear la Festa de la Defensa. Un dels grans símbols d'aquesta festa va ser els rigodons, unes peces musicals que el compositor Calderic Climent Cuspinera va escriure per l'ocasió, unes partitures que havien quedat completament en l'oblit i que l'organitzador de la festa, Francesc Camps, va trobar en una recerca històrica inèdita. Escoltem un fragment d'aquests rigodons.

0: La Festa de la Fensa, per tant, es va celebrar de manera ininterrompuda durant 60 anys. Tant va ser així que l'any 1932, durant la Segona República, el poble va batejar una petita plaça amb el nom de Plaça 30 de Juliol de 1873. No obstant això, l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada del franquisme va fer que l'espai i la festa s'anul·lessin i també, a més, canviessin de nom i s'esborrés, per tant, tot rastre de les festes populars assumides pel poble com a col·lectiu. La plaça, que rebia el nom de 30 de juliol de 1873, es va rebatejar com a Plaça del Marquès de Caldes. Després de 9 dècades de silenci, la jornada d'aquest cap de setmana no cercava ser un fet aïllat, sinó el retorn definitiu d'aquesta celebració al calendari festiu calderí. Escoltem Joaquim Campistron.
1: Perquè això és un tast. O sigui, el que hem fet avui no és una flor, allò que diuen, una flor no fa estiu. No és fer-ho i ja està. Ho hem fet, ho hem recuperat. No. És a dir, continuem. Sabem que l'any que ve hem de tornar. I hem de saber transmetre a les generacions que ens venen al darrere que aquesta festa va ser anul·lada per la força militar, no per la força de la gent. Per tant, l'any que ve, en quin format ho farem? No ho sé, ja en parlarem, no? Però, evidentment, el que volem és que, el que tenim molt clar des de la Coral és que ha de ser participativa i que ha de convocar poble. De quina manera ho farem? No ho sé. Jo tinc alguna idea, en Xesc en té una altra, l'altre en té una altra, i ja ho posarem en comú i veurem. Tenim uns quants mesos per endavant.
0: Durant l'acte es va tornar el nom que el poble havia decidit fa tants anys enrere a la plaça, que molta gent anomena la plaça del Cargol, i ara torna a portar el nom de plaça 30 de juliol de 1873, retirant definitivament el títol nobiliari imposat pel franquisme. Una coincidència temporal rellevant, ja que l'acte es va fer al voltant del 18 de juliol, data de l'alçament militar del 36. L'alcalde Isidre Pineda destaca el valor democràtic.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I, de fet, el que fem és recuperar el nom que li va donar el poble de Caldes i, per tant, que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, recordant aquest esperit del 30 de juliol de 1873, en el que justament doncs, es compleixen 150 anys, perquè va ser el 1876, quan es va començar a celebrar aquesta festa de la defensa. I avui, doncs, a més de fer aquesta recreació històrica, jo crec que el que estem celebrant és que Caldes és un gran poble. Caldes és un gran poble i és un gran poble també per la seva gent, perquè aquesta idea va ser popular, va ser d'uns veïns i veïnes que estaven fent recerca històrica, que són en Joaquim Campistron, en Xesco, que tenen, són, diguem-ne, usuaris habituals de l'arxiu històric i també de l'oficina de memòria històrica, de memòria local. A Caldes, com sabeu, tenim una regidoria enfocada a la recuperació de la memòria històrica i a la recuperació de la memòria democràtica. I molta feina de la que fem és justament a vegades desenterrar capítols calderins que d'alguna manera doncs, potser són dolorosos. I parlo de la Guerra Civil, potser les guerres carlines també poden generar controvèrsia. Però intentem recuperar el que va passar i explicar-ho, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
0: Un compromís veïnal que fa que 150 anys després la memòria històrica retorni als carrers i places de la Vila Termal. Una cinquantena de persones van omplir aquest passat dissabte la Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines per la presentació de l'associació Sinapsi, un projecte artístic nascut des de la connexió entre dues creadores locals, la Carme Vinyes i l'Aida Fernández. La nova entitat neix amb l'objectiu de gestionar, produir, difondre i educar la mirada cap a tota mena d'expressions artístiques al municipi. Per donar-se a conèixer, van optar per fer una performance immersiva i transformar la sala d'actes en una xarxa neuronal viva que combinava pintura, teatre, llum i música creada amb intel·ligència artificial. Una metàfora sensorial del que volen que sigui l'associació. Elles mateixes ens expliquen què volen fer amb aquesta associació.
3: Sinapsi neix amb la trobada de dues dones l'Aida Fernández i la Carme Vinyas. Un encontre casual que, mica en mica, va anar afiançant-se en trobades i fins que va arribar una connexió total.
4: D'aquí ve el nom de Sinapsi.
3: Exacte. I va desembocar en la creació d'una associació artística per tal de gestionar, difondre, produir i educar el món de les arts.
4: Avui toquem diverses formes d'expressió artística. La pintura, la part digital, la part de moviment, una mica inquietuds d'expressió artística que tenim. Les dues, la Carme ve més de la part més plàstica i performàtica i jo més del moviment i el teatre.
0: Tant la Carme com l'Aida acumulen una llarga trajectòria en el món de la creació. La Carme més vinculada a les arts plàstiques i la performance i l'Aida al moviment i al teatre. Ara, però, han decidit apostar per començar aquesta associació a Sant Feliu, al seu poble, al lloc on habiten. Després de l'acció artística, la jornada va tancar amb un espai de trobada on el públic va poder compartir impressions amb les creadores.
4: Sinapsi és una peça escènica, performàtica, que neix una mica de la necessitat de presentar-nos i la millor manera que tenim de presentar-nos i comunicar-nos és el llenguatge, és la creació. Llavors, la peça en si és una metàfora d'una sinapsi real. Mm-hmm. I vam fer un muntatge a una instal·lació que representava una xarxa sinàptica, de ser el cervell. Hem utilitzat molta llum, joc amb les llums, hem utilitzat el color, la pintura, el moviment, hem creat la música i els sons a través de l'intel·ligència artificial, unes projeccions fotogràfiques i hem fet una creació de projecció. Per tant, hem treballat la part digital. I era una forma d'explicar qui som, d'on venim, què fem i quin potencial, no?, pot tenir Sinapsis com a associació.
0: Ara Sinapsis obre una etapa de gestió i preparació de tallers i altres projectes que, de ben segur, ompliran els carrers i els espais de Sant Feliu.
4: Tenim, som dues persones molt creatives i tenim el cap que ens vull. Sobre la taula hi ha tres propostes, a part d'uns tallers que volem fer amb altres entitats, associacions del poble, que ja estan mig preparades. I una mica és com definíem Sinapsi, no? La gestió, la difusió, la producció artística i l'educació de la mirada una mica de les arts, no?, del poble. En general és apropar tota aquesta expressió artística, aquesta mirada cap a aquí a Sant Feliu.
3: Val, jo volia apuntar el que deia l'Aida ara, no? És important ara que encetar aquesta nova fase amb calma, perquè serà una fase una mica més burocràtica i de proposar i a veure quina rebuda per la part de l'Ajuntament també, no? Evidentment. I mica en mica això, intentar fer propostes molt interessants que engresquin a canviar, tal com deia l'Aida, la mirada i hi ha molta energia i positivitat. I també alhora, relax,
4: disfrutar. I disfrutar, exacte. Que realment és per això, no? L'art s'ha de viure i s'ha de gaudir.
0: Sinapsi arrenca així el seu camí amb la voluntat de gaudir del procés creatiu, canviar mirades i demostrar que l'art també es fa i es viu als pobles.
5: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
6: Hola, què tal? Comença una nova setmana, ho fa amb un temps estable. He perdut ja el compte, no sé quants dies fa que no plou, no sé quants dies fa que tenim aquesta calor intensa. I de moment ja dic ara mateix que aquesta setmana no afluixarà pas gaire. De moment, avui màximes de més de 30 graus clarament, molt de sol, algunes nubes a la tarda, però molt poca cosa. I aquesta serà la tònica de tota aquesta setmana. Continuem amb altes pressions a sobre, les perturbacions molt lluny i les probabilitats de tempestes d'estiu, de moment, no es veuen per enlloc. Molt poques tempestes d'aquest juliol. Normalment, cada estiu n'hi ha alguna. Són més habituals al mes d'agost, però al juliol ja se'n produeixen també tempestes. Pues aquest juliol, molt poques tempestes a Catalunya. Veurem en pròxim mes si n'hi ha més del compte o serà com aquest i no n'hi haurà gaires. Aquesta setmana, com dèiem, molt poques tempestes, demà un temps molt semblant al d'avui, temperatures de més de 30 graus, mínimes al voltant dels 20, una mica per sobre dels 20, mig tropicals, les últimes que estem passant, amb bastanta humitat, i demà algunes nuvolades també a la tarda, poca cosa. Mateix panorama, mateix que dimecres i dijous. No canvia l'anticicló a sobre, calor, més de 30 graus cada dia, una calor moderada, una calor persistent, i les mínimes al voltant dels 20 graus. L'única novetat de divendres és que la temperatura pot baixar una mica, 1-2 graus. Si aquests dies fins dijous tindrem màximes de 33-34 graus, el divendres estan al voltant dels 31-32 graus. I les mínimes tota la setmana al voltant dels 20 graus. Hi poden haver alguns dubtes d'evolució a la tarda, sense més conseqüències. En definitiva, molt tranquil·litat, molt de sol i molt d'estiu una setmana més. Moltes gràcies. Adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha demanat al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. Gorgas ha explicat que la norma està mal plantejada de base i ha apuntat que els informes sobre els que es basa són molt qüestionables i també que no està ben estructurada. Malgrat que reconeix que cal afrontar el problema del sector, demana alternatives amb més consens i més participació de la societat i l'entorn privat. Iris Thió ha estat la gran protagonista de la jornada dels europeus de natació artística de París després de conquistar la medalla d'or en el solo tècnic. La catalana s'ha imposat amb una rutina d'alta dificultat i una execució impecable, interpretada amb la música de Rosalía, i ha superat la bielorussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, que l'havien precedit en el solo lliure. Amb aquest nou èxit, Thió ja acumula 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze. La barcelonina també ha sumat una medalla de plata en la rutina tècnica per equips, juntament amb Cristina Aràmbula, Txell Ferrer, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilo Lluís i Sara Saldanya. El conjunt espanyol només ha estat superat per l'equip neutral rus, mentre que Itàlia ha completat el podi. Amb aquests resultats, Espanya acumula 7 medalles i ocupa la 5a posició del medaller dels europeus d'esports aquàtics de París, amb un or, 4 plates i 2 bronzes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols de servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i 2 menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil. El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, el seu... Una habitació amb vistes. Una finestra oberta a la cultura.

0: Som al maig, i només dir-ne el nom ja sembla que s'obri una finestra. Maig és aquell mes que arriba sense fer gaire soroll, però que de mica en mica ho omple tot. Els arbres deixen de ser promesa i es converteixen en ombra. Els balcons esclaten. Els camps canvien de color gairebé d'un dia per l'altre. I fins i tot la gent camina diferent, com si el cos recordés alguna alegria antiga. Diem que és el mes de les flors. I no és només una manera de parlar. Les flors són el llenguatge del maig. Surten per tot arreu amb una mena de desvergonya preciosa. Roselles a les vores dels camins, glicines penjades als portals, geranis als finestrals, margarides obrint-se pas entre les esquerdes. La natura sembla escriure poemes sense necessitat de tinta.
1: Potser per això, des de fa segles, el maig també és el mes de la paraula florida, el mes dels jocs florals. Aquella tradició antiga i tossuda que converteix la poesia en una festa pública. Una idea gairebé revolucionària. Aturar-se a escoltar versos en un món que sempre corre. Els jocs florals no són només premis ni cerimònies. Són una manera de dir que la llengua importa, que les paraules tenen pes, música i memòria, que un poema pot explicar un país millor que molts discursos i que, de vegades, una metàfora pot salvar més coses que una consigna.
2: Hi ha qui pensa que la poesia és llunyana, difícil, reservada a uns quants. Però la veritat és una altra. La poesia viu en frases que diem sense adonar-nos-en. En una àvia regant les plantes al vespre, en l'olor de terra humida després de la pluja, en algú que espera un missatge que no arriba, en el silenci d'una plaça quan cau el sol. El maig ens recorda això, que encara som capaços de mirar. I mentre siguem capaços de mirar de debò, encara hi haurà flors i encara hi haurà paraules. Potser aquesta és la feina secreta d'aquest mes, fer-nos una mica més sensibles, una mica més humans. I entre tanta pressa, entre tant soroll, no està gens malament que existeixi un mes que ens obligui, ni que sigui per un instant, aixecar el cap i contemplar el món com floreix.

0: al Mirador.
1: Com que aquest programa el dediquem a les flors, parlarem de dues flors molt conegudes en el món de les arts, el narcís i la camèlia. En aquest cas, relacionarem aquestes dues flors amb literatura i música. Començarem amb el mite de Narcís, que recull el poeta llatí Ovidi a la seva obra Les Metamorfosis.

0: L'en David Tiresias donava sempre respostes infal·libles a la gent que venia a consultar-lo. La primera a provar la veritat i l'eficàcia dels seus oracles va ser la blavosa Liríope, que el riu Safis havia violat enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La bellíssima ninfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que ja en aquell moment era capaç de despertar passions. Li va posar el nom de Narcís. En ser reconsultat si el nen viuria molts anys fins a una vellesa avançada, l'endeví va vaticinar: si no s'arriba a conèixer. Durant molt de temps va semblar que les paraules del vident no tenien sentit, però van demostrar que eren encertades el desenllaç, els esdeveniments, la manera com va morir i la singularitat de la seva burgeria. Un dia el va veure la ninfa de veu sonora, que no ha après a callar quan li parla ni a parlar la primera, Eco, la del ressò. Eco, aleshores encara tenia cos i no era només una veu, però la boca només li servia, com ara, per repetir tot el que li deien les darreres paraules.
1: Era així per voluntat de Juno, perquè sempre que podia sorprendre les ninfes en braços del seu Júpiter, cosa que passava sovint, ella, amb astúcia, l'entretenia amb una conversa interminable i donava a les ninfes temps de fugir. Quan Juno va adonar-se'n, li va dir: perdràs el control d'aquesta llengua amb què m'has enganyat i faràs un ús molt limitat de la veu. El que va passar va confirmar l'amenaça. Eco només repeteix les darreres paraules i reprodueix els mots que sent. Així doncs, quan Eco va veure Narcís vagarejant pels camps solitaris i es va sentir encesa d'amor, va començar a seguir-li els passos d'amagat. El noi, que per atzar s'havia separat de la colla dels seus fidels companys, digué: hi ha algú per aquí? Eco li contesta: per aquí. Ell, sorprès, crida: vine. En no veure ningú atansar-se, va dir: per què fuges de mi? I va rebre com a resposta les mateixes paraules que havia dit. Eco va córrer a llançar els braços al voltant del seu coll, com tantes vegades havia desitjat. Ell, fugir, li digué: treu-me aquests braços del coll, m'estimo més morir. En veure refusada, s'amaga en el bosc, oculta, avergonyida. El seu amor, però, continua viu i creix amb el dolor de sentir-se desdenyada. El neguit fa que tota la substància del cos se'n beneix

0: àrea tan justa. Hi havia una font límpida d'aigües resplendents com la plata, que ni els pastors ni les cabres que pasturaven a la muntanya no havien tocat mai. Aquí és on Narcís va estirar-se un dia, fatigat per la cacera i per la calor de l'estiu, i atret per la bellesa de l'indret i per la font. Quan va voler apaivagar la set, va sentir créixer dins seu una altra mena de set. Mentre bevia, va quedar corprès per la imatge que veia i va enamorar-se d'una il·lusió sense cos. Ajegut a terra, contempla els seus ulls, com dos astres, els seus cabells, les seves galtes sense pèl, el seu coll d'ivori, la gràcia de la boca. Ell desitja ell mateix, sense saber-ho. Li agrada, i és ell qui li agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir el mateix. El foc que vol encendre és el mateix que el crema. Quantes vegades fa petons, sense reeixir-ne a la font enganyadora.
1: No podent arrencar-lo d'allà, contempla una imatge enganyadora i se sent morir per uns ulls que són els seus. El noi diu: m'agrada i puc veure'l, però no puc atènyer aquest noi que veig i que tant m'agrada, i el que fa encara més gran el meu patir és que només s'interposa entre nosaltres una mica d'aigua. Aquest noi sóc jo. Me n'he adonat. Ja no m'enganya la meva imatge. M'abruso d'amor per mi mateix i encenc el foc que em crema per dins. Tant de bo pogués separar-me del meu cos. No em sap greu de morir, perquè la mort m'alliberarà dels patiments. Quan Ècul va veure en aquell estat, es va entristir. I cada vegada que el pobre noi deixava escapar un «ai», ella repetia «ai», amb la seva veu ressonadora. Les darreres paraules de Narcís foren: «ai, noi, tant estimat per res». L'indret li va repetir els mots un per un. Va dir «adeu», i Ècul li va respondre amb un «adeu». Va deixar caure el cap esgotat damunt l'herba verda i la mort va tancar aquells ulls. Les nàiades, les seves germanes, el van plorar. Eco va repetir els seus plors. Ja preparaven la pira, les torxes que es branden, els funerals i el fèretre, però el cos no apareixia en cap banda. En lloc del cos, trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs. La flor de Narcís.
2: Per cert, la música que sentim de fons és el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Estem al segle XVII. És un madrigal escènic per soprano solista. La peça descriu una jove ninfa que vaga pels boscos expressant la seva ràbia, tristesa i dolor per haver estat abandonada. Destaca aquesta música per la seva intensitat emocional i dramatisme, on reflecteix el patiment de la protagonista sobre un baix obstinat, un baix continu. La peça està escrita per soprano solista, però en aquest cas la sentim interpretada per un quartet vocal d'homes amb la veu del contratenor solista Doran Schleifer.

0: I ara parlarem de l'altra flor, la camèlia. Llegirem fragments de dues obres relacionades amb aquesta flor. La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, i la novel·la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda.
1: Marguerite assistia a totes les estrenes i passava totes les nits en algun espectacle o al Bade. Sempre que representava una obra nova, era segur veure-la allà, amb tres coses que no l'abandonaven mai i que ocupaven sempre l'ampit del seu pal de platea: els seus bessons, una bossa de bombons i un ram de camèlies. Durant 25 dies del mes, les camèlies eren blanques i durant 5 vermelles.

0: Mai he aconseguit saber-se la raó d'aquesta varietat de colors, que indico sense poder explicar, i que els habituals dels teatres on ell anava amb més freqüència, el mateix que els seus amics, havien notat igual que jo. Mai havien vist Marguerite amb altres flors que no fossin camèlies. Tant és així que a casa de la senyora Barjon, el seu florista, van acabar per anomenar-la la dama de les camèlies, i amb tal sobrenom es va quedar. Jo sabia més, com tots els que a París es mouen en certs ambients, que Marguerite havia estat la volguda dels joves més elegants, que ho deia obertament, i que ells mateixos se'n vanagloriaven, cosa que demostrava que amants i volguda estaven contents uns dels altres. Tanmateix, des de feia uns 3 anys, i arran de viatge a Wagneres, es deia que no vivia més que amb un vell duc estranger, enormement ric, i que havia intentat apartar-la el més possible de la seva vida passada, a la qual cosa que ella sembla que va accedir de bon grat.
1: I parlant de la camèlia, fem un petit parèntesi i deixem-nos portar per una música inspirada en aquesta obra que acabem de llegir, La Traviata, de Giuseppe Verdi. Escoltarem concretament l'ària Addio del passato, del tercer acte, interpretada per la soprano russa Anna Nebretko.

0: El senyor Jaume i la senyora Magdalena tenien dues cosines que eren germanes bessones i encara que fossin una mica més enllà dels 30 anys, eren conquistadores i presumides i tenien els colzes bonics. L'una es deia Maria Cinta i l'altra es deia Raquel. La que es deia Maria Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe negre de color avellana per dintre. Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un amic més pobre. Costava molt saber quina era l'una i quina era l'altra, però a l'últim les vaig saber destriar perquè una vestia cridaner i l'altra no tant. I per les joies. La Maria Cinta només duia brillants. La Raquel, un collaret de perles petites amb una perla més grossa que penjava al mig.
1: Em vaig posar malalta. Tot per culpa d'haver-me escapat de casa per anar al Liceu. Ja lluny de casa, vaig preguntar a una vella que seia al carrer fent mitja com s'anava al Liceu. I la vella em va dir que tiré sempre avall. Vaig arribar a un passeig ample amb arbres a banda i banda. De seguida vaig sentir l'olor que baixava de les branques, fresca. Els dies que havia tingut tanta febre, amb una mena d'ulls que se m'havien fet per dintre, veia el pit blau i les plomes grises dels que guardaven l'entrada, i el bec dels ocells d'or que feien de llum i el vermell dels velluts, i aquell home geperut i vell entre senyors mudats i amb mitges, que cantava i cantava sense parar, i els ocells d'or, les plomes, les pitreres blaves i els velluts vermells que es barrejaven amb la febre i es desfeien com les coses que veiem una mica abans de dormir-nos. Fins que, a poc, entre boires que s'aprimaven, s'anava acostant, com si fos de foc i d'aigua, una creu de brillants.
2: Una vegada a la setmana, la Maria Cinta em feia venir a buscar i jo passava el dia a casa seva perquè deien que havia de veure món. La Maria Cinta vivia al Passeig de Gràcia i des de la seva terrassa es veia el jardí d'un palau amb palmeres de fulla de ventall i botes de rajola blanca i blava i, més lluny, unes quantes palmeres escanyolides de la Diagonal. Em va fer banyar. La Maria Cinta va fer venir la cambrera perquè em fregués l'esquena i li va explicar que m'havia escapat de casa per anar a sentir cantar i que l'òpera que jo havia anat a veure ella l'havia vista almenys 50 vegades. I que no hi havia res a fer, que sempre plorava quan el vell dels Picarols passava lluny amb la seva filla morta a dins d'un sac.
0: I deixant-nos transportar per aquest ambient operístic del Liceu, acabarem aquesta sessió amb els compassos finals del famós brindis de La Traviata.

0: L'escó.
1: Avui, en aquest escó, i perquè el maig és temps de flors, us parlarem dels jocs florals. Per aquest motiu ens acompanya Josep Cot i Marquès, que d'aquest tema en sap una estona. Abans de començar l'entrevista, però, parlarem una mica dels orígens dels jocs florals.

0: Els Jocs Florals van ser uns concursos literaris molt importants de la Renaixença, un moviment que volia recuperar la llengua i la cultura catalanes. Van ser restaurats l'any 1859 per Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull. Els primers Jocs Florals moderns es van celebrar a la sala del Consell de Cent de Barcelona. El certamen es basava en el lema Pàtria, Fe i Amor i tenia tres premis principals: la flor natural, dedicada a l'amor, l'englantina d'or, relacionada amb la pàtria i el patriotisme, i la viola d'or i plata, vinculada a la fe i la religió. Aquests premis simbolitzaven els grans ideals de la Renaixença: l'amor per la llengua i la poesia catalana, la fe cristiana i el sentiment de país. A més, hi havia premis especials donats per institucions o particulars. I quan un poeta aconseguia guanyar tres premis ordinaris, era anomenat Mestre en Gai Saber, que era el màxim reconeixement literari dels Jocs Florals.
1: Les flors també connectaven els Jocs Florals amb la tradició medieval dels trobadors, perquè a l'edat mitjana ja s'utilitzaven flors com a recompensa poètica. Així, la Renaixença recuperava el passat medieval català per reforçar la identitat cultural i literària del país. Per cert, estem escoltant de fons Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé. A l'impuls de la Renaixença, Clavé va compondre les primeres cançons en català, la més coneguda de les quals és Les flors de maig. La cançó data del 1858 i, juntament amb L'opom de flors, seran les més populars entre les melodies de Clavé. Eren interpretades per cors d'homes. I és que en la Renaixença, les flors es van convertir en un símbol de bellesa, inspiració poètica i renaixement cultural.

0: Ara sí, donem la paraula a Josep Cot, membre actiu dels Amics del Museu de Sant Feliu. En Josep és mestre jubilat, autor, juntament amb Antoni Gimeno, del llibre Tornar al bosc, les feines dels buscarols. I dins del museu està treballant a l'Arxiu Valdelló, juntament amb altres voluntaris.
1: Bona tarda, Josep, i benvingut al programa. Hem fet un petit resum de què són els Jocs Florals en general, però tu, que estàs ben documentat, ens podries explicar una mica els Jocs Florals que van tenir lloc a mitjans del segle XX al nostre poble?
2: Bé, doncs, de les notícies dels Jocs Florals d'aquí a Sant Feliu només en tenim notícia a través dels mitjans d'informació d'aquell moment, bàsicament dels escrits. Llavors trobem que l'any 1931, a La Vanguardia, ja ens surt un escrit on parla de que es convoquen els primers Jocs Florals aquí a Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els Jocs estan presidits per una eminència que tots coneixem, que és l'Àngel Guimerà. Hi havia també, entre altres, en el jurat, en Farners, en Campmany, en Permanyer, sí. Un jurat de categoria.
1: De categoria, i tant.
2: La majoria d'ells estaven relacionats a Sant Feliu perquè hi estiuejaven. I aleshores d'aquí va venir aquesta promoció de poder fer els Jocs Florals, que de fet va organitzar el Cercle de la Pau, que era una organització d'aquí a Sant Feliu. Aquests Jocs Florals, després, quan ja s'han realitzat, trobem una altra notícia a La Vanguardia. Aquests Jocs Florals es celebren durant la Festa Major de l'any 1901. I en La Vanguardia del setembre, doncs, surt aquesta notícia que ara us llegeixo, no? El certamen literario fue una fiesta solemne, solo deslucida algo por una fuerte aguacero y pedrisco que cayó a la hora precisa en que debía de empezar aquel. Después de un discurso del señor alcalde don Enrique Humbert, muy bien pensado y adecuado el acto, de otro del señor Puig i Domènech, secretario de la agrupación catalanista, y del señor Guimerá, presidente del jurado calificador, el señor Mas, notario de la población y secretario del mismo, leyó la reseña y dio a conocer los nombres de los autores premiados, que fueron Flor Natural, adjudicada a la poesía que lleva por título Del campo, y por lema, Cops de ploma, resultando ser su autor don José Paradeda y Sala, de Sant Sadurní d'Anoia, que obtuvo hace poco también la Flor Natural en el certamen de Manresa, el cual eligió para reina de las fiestas a la señora doña Joaquina de Gifreda, de que pasó a ocupar el trono entre los aplausos de la concurrencia y los acordes de la banda de Albuera, que amenizó la fiesta. Vamos a transcribir, a continuació sembla que hi havia una transcripció de la poesia d'aquest senyor, no? Los premios otorgados eran de mucho valor material y artístico, y las poesías leídas fueron premiadas con largos aplausos. Terminó la fiesta con un discurso pronunciado por Antonio Campmany, de enérgicos tonos catalanistas, que fue escuchado con gran atención y aplaudido calurosamente, separándose la concurrencia cantando la estrofa Los Segadors. En aquest cas, és la notícia que tenim. O sigui, així com dels anys 47 sí que tenim un llibre i un recull de tots els premis, en aquest cas l'únic que sabem és això. Aquest recull és s'ha pogut fer gràcies a una feinada ingent que va fer en Francesc Garriga, amb altres del museu, que va resseguir tots els diaris de l'època traient les notícies de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I després, és veritat que els Jocs Florals anteriors hi va assistir-hi a mossèn Cinto, oi?
2: Eren precisament en aquests del 1901.
3: Del 1901,
2: sí, sí, sí.
3: Oi?
2: El 1901, mossèn Cinto tenia molta relació amb els de Can Ullà.
3: Sí.
2: I havia passat llargues temporades. I aleshores, a principi es pensava que havia format part del jurat, però resulta que no. Segons ens diu la notícia, mossèn Cinto hi va assistir I,
3: com a convidat. Sí.
2: Com a convidat. Eh?
3: I després va cantar l'Orfeó. Aquí hi va haver una barreja, oi? Entre sí. Orfeó català, uns quants sembla.
2: Les notícies parlen per una part de l'Orfeó català i per l'altra part de l'Orfeó Feliuai. I no sabem ben bé quin dels dos orfeons cantaven, però segurament eren els dos. Sabem que l'Orfeó català va venir en una, a principis...
3: d'aquest, en una altra ocasió.
2: En, aquesta, en aquest temps, quan el, la Poncella també acabava... No la Poncella, l'Orfeó Feliuai acabava de formar i tenim notícia de que va estar aquí. Per tant, podria ser que coincidís amb aquesta
3: data. Aquesta. Bé, i a més li varen cantar l'emigrant...
2: Sí, la presència, diu el mateix diari, ens explica, diu, la presència en la fiesta de mossèn Jacinto Verdaguer, presbítero, hizo que en su obsequio cantara el Orfeó la composición del mismo, l'emigrant, i que un niño recitara su oda a Barcelona.
3: Que encara hi deuen ser, perquè és llarga, eh, aquesta.
2: Sí, ja, és que Déu-n'hi-do. Tanta paciència.
3: Sí, molt bé.
2: D'altres jocs florals que tenim notícies són els del 1933. Uh-huh. En aquest cas, el que el president del jurat era en Joan Llongueras, que també era un poeta, musicòleg, bueno, i músic. I d'aquests l'única notícia que tenim és que en La Vanguardia també i en altres diaris com, la, com el de la Veu de Catalunya, no, ens parla, diu, els Jocs Florals de Sant Feliu de Codines en commemoració del centenari de la Renaixença Catalana, organitzat per la delegació de Palestra. Que no sabem, jo almenys no sé a què es refereix, no? Una delegació, per tant, segurament era un grup
3: de Barcelona, promocionat pels estiuejants, vés a saber.
2: Exacte. Eh? I aquesta és la... O sigui, aquí en aquest cas ens parla una mica de la convocatòria. I això és el que sabem dels Jocs Florals de Sant Feliu. Aquests, per últim, bueno, els, potser els que tots en tenim notícies són els de l'any 1947, que realment és una cosa excepcional. En una època en què el català estava totalment prohibit, aquí es van fer uns Jocs Florals i el seu president, mossèn Baldelló, va fer el discurs totalment en català. Després li respon en castellà. El curiós és que dels tres categories, a la segona categoria va guanyar, la primera és dedicada a l'amor, la englantina dedicada a la pàtria, no? Sí. I en aquest de la pàtria va guanyar un que té per títol Espanya, Junque i Martillo.
1: Caramba.
2: Vale? Està tot dit, no? El de l'amor era en català. Vull dir que, a veure, penso que té un gran valor que en aquell moment i en aquelles circumstàncies es poguessin fer uns Jocs Florals. Això només va poder ser sota el mantell de l'Església i d'una sèrie de persones, del senyor Ribalta i de gent doncs molt ben col·locada.
3: Perquè després del 47 ja
2: desapareixen els Jocs Florals. Totalment. Bueno, que suposo que ara amb l'època escolar i amb la...
3: Sí, bé, després ja la manera
2: de... Canviar,
1: no, ja és el concurs de Sant Jordi, normalment. Ara fan els certàmens de Sant Jordi.
3: Perquè d'aquí els Jocs Florals es feien sempre per la Festa Major, oi?
2: Sí, en principi sembla que sí. Es convocaven el mes de maig i es donaven els premis per la Festa Major.
3: Clar, també s'entén, com que hi havia els estiuejants i es trobaven i les trobades ja era per anar organitzant i això era quan es podien veure. També.
1: Tot i que normalment que eren al maig, no? Els Jocs Florals acostumaven a ser sempre al maig.
3: La primera setmana de maig, sempre.
2: En aquell maig els convocaven.
1: Bé. És el que
2: preparant.
1: És el que diu, el setembre devia haver més gent aquí, hi havia la flor i nata aquí.
4: Estiuets llarg, aquell, no? De
1: aquell estiuets de 3 mesos, que ara ja no existeix.
2: I que
3: ens ha deixat tan bé, Sant Feliu.
2: Sí.
1: Pels aires, els aires sants de Sant Feliu.
3: Sí, els aires i ells, que varen portar uns aires culturals que...
1: Sí.
2: Bueno, de fet, vam tenir sort en aquest aspecte.
3: Mare de Déu,
2: que quan érem jovenets els hi teníem una certa mania a la colònia, no?
3: I tant.
2: Però...
1: També van portar coses bones.
2: Exacte,
1: i tant,
2: van portar més de bones que dolentes, jo penso.
3: Sí, Bé, i tenien mania ja, potser, els fills o els nets d'aquests, també.
2: Era una altra època.
3: Sí.
4: A banda dels Jocs Florals, com dèiem que ets en el grup de persones que treballen amb l'Arxiu Baldelló, ens en pots fer 5 cèntims de què és que hi ha en l'Arxiu Baldelló?
2: Bueno, i tant. A veure, actualment penso que en el museu hi ha dos fons molt importants, un és el de mossèn Baldelló i l'altre és el de Martí Garriga, amb qüestions diferents, eh? Però, clar, el de mossèn Baldelló, quan va morir, els parents seus que van heretar materials seus no sabien què fer-ne i es van posar en contacte amb el museu i ens han fet fet en dues entregues una sèrie de documents, des de fotografies, cartes i tota una sèrie de material que tenia ell. José Maldalló era un gran col·leccionista de goig. El que passa que durant la guerra, en el 36, quan la revolta del 36, ell vivia, tenia el pis, la vivenda, just a la plaça de Sant Jaume, a la cantonada del carrer del Bisbe amb llibreteria. Uh-huh. I es veu que li van entrar i li van tirar tot i va anar amb una foguera al mig de la plaça Sant Jaume. Que, per cert, algun amic seu, abans que s'apagués la foguera, va voler-ne rescatar uns quants d'aquests goigs. El mossèn Baldelló li va agafar el 18 de juliol aquí a Sant Feliu. Oh. Ell estava des de l'any 33 per problemes de salut, uh-huh, li havien recomanat passar una temporada, i llavors Sant Feliu era el sanatori de Barcelona, sí, i de Catalunya, de tota, sí, la part de Barcelona. I aleshores es va instal·lar a casa a Can Valent, al carrer de Barcelona. I era veí, veí meu també, sí, i veí dels Hidrocorderes, sí, i bueno, i era un home doncs molt afable i molt fàcil de tractar. Jo sempre m'he arrepentit que quan moltes vegades venia a parlar amb el meu pare i s'instal·laven allà fora, i el meu pare em deia, mira, que no sé què, jo sempre tenia ganes de marxar, perquè em fotien uns rotllos. I ara normal, penso, ostres, el que em vas deixar perdre, sí, no? Sí, ja. Llavors, a veure, per exemple, una de les feines que hem fet ha sigut catalogar tots els goigos amb la Rosa Maria Paré, mm-hmm, i assessorats per la Josefina Roma, que era una professora de la universitat. Doncs vam anar classificant tots els goigos i també vam fer una extracció dels goigos escrits per mossèn Baldelló. Uh-huh. Segons havíem trobat, havíem parlat de 300 goigos amb lletra i música feta per ell. Bé, menys la música. Uh-huh. Nosaltres en vam poder catalogar 200, si s'han perdut o no ho sabem. També es va fer un intent de fer un recull d'aquests goigos d'ell i es va fer un treball per gent de la universitat, amb explicacions i tal, i estudis sobre les lletres i les músiques, però que està acabat, però no s'ha pogut editar, perquè és un treball massa, massa gran i, per altra part, poc popular. És més per això. A part d'això, hi ha una important col·lecció de documentació sobre orgues. Era un estudiós dels orgues. I el que estem fent ara és mirar de posar-hi ordre.
3: Ell era organista.
2: Ell era organista, sí, sí, i tant, i tant. Bueno, i a més aquí a Sant Feliu també va ser dels que va donar aire, perquè va promocionar tota la cultura, sobretot amb la música, amb el pare de la Gemma, amb els Hidrocorderes. Es va formar una escola cantòrum, que en deien aquí a Sant Feliu, que es veu que era del millor que hi havia en aquell moment. En molts aspectes va donar aquesta empenta. No?
3: Bé, ara hem d'acabar aquí, però agraïm la teva col·laboració, per la teva claredat d'explicació, i esperem que en un altre programa podem parlar extensament d'aquesta figura tan important a nivell musical i cultural del segle XX, que és mossèn Baldelló, i també la seva relació amb Sant Feliu.
2: Quan
3: doncs vingueu. Ara sí, ara moltes gràcies per tot.
2: A vosaltres.
3: I tanquem la paradeta.
5: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Avui ens acomiadarem amb una cançó de Chabela Vargas dedicada a un gran poeta, Federico García Lorca, i una de les seves obres més importants, Yerma. La cançó és El cielo tiene jardines.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem. Escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria des del viatge a l'altre saludar els companys de Ràdio Silenci, de La Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudin a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a La Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Hi ha conflictes que desapareixen de les portades, però no de la vida de la gent. Avui viatgem a un país marcat per la guerra, per l'exili, per la necessitat de reconstruir-se, però més enllà de la geopolítica i de les xifres, volem acostar-nos a les persones. Com es viu després de la por? Què queda quan s'ha perdut la llar? I com es manté l'esperança? Comencem aquest viatge amb un reportatge que ens ajuda a entendre aquest país d'avui. Comencem!

Aquest que serà ens porta a les pistes del programa d'avui. La primera és: té la mesquita de pedra més gran del món. L'arameu encara s'hi parla. I la tercera i última: país amb el major nombre de refugiats ara mateix. Bé, si no ho sabeu, avui anem a Síria.

Síria és un estat al Pròxim Orient situat al sud de Turquia, a l'oest de l'Iraq i al nord de Jordània, Palestina i el Líban. Té, a més, una façana marítima banyada pel Mediterrani a Ponent. Té una població de 25 milions d'habitants, la majoria dels quals parlen l'àrab. A més, la majoria de la població professa l'islam i el sunnisme és el grup musulmà majoritari. Entre els musulmans no sunnites a Síria hi ha drusos, alauites i xiites. Compta també amb una important minoria cristiana adscrita majoritàriament a l'ortodoxa grega antioquena, però amb presència també d'ortodoxos sirians, grecs catòlics, ortodoxos armenis, assiris, protestants i d'altres. També hi ha minories de les ètnies assíria, armènia, turca i kurda, juntament amb milers de refugiats palestins. És un estat membre de la Lliga Àrab i de l'Organització de les Nacions Unides. Des del 1963 fins al 2025, fins a l'any passat, el Partit del Renaixement Àrab Socialista, o BAS, governava Síria sota la declaratòria de l'estat d'emergència i des del 1970 fins al 2025, el títol de president de Síria ha pertanyut a la família Assad. Des de la caiguda del règim, al gener de l'any passat, al gener del 25, el president interí és Ahmed Hussein Aysara, conegut amb el nom de batalla de Abu Muhammad al-Julani. La Constitució del 1973 defineix oficialment Síria com un estat socialista laic, tot i que reconeix l'islam com a religió majoritària.

0: Durant anys, Síria va ocupar els titulars de mitjans de comunicació d'arreu del món. Però què ha passat després? Com conviuen els sirians amb la memòria de la guerra? Quin paper tenen l'exili, el retorn i l'esperança? Ho descobrim en el reportatge que ha preparat la Narguesa Agazadé, Síria després de la por, memòria, exili i esperança. Escoltem-lo.
1: Thank you.

Tal com acabem d'escoltar, les grans històries sovint s'expliquen millor a través d'una sola veu. Després d'haver conegut la realitat col·lectiva i cultural de Síria, volem acostar-nos ara a una experiència personal que també es basa en la diàspora, en un viatge, en un canvi, perquè darrere de cada desplaçament, de cada exili i de cada procés de reconstrucció, hi ha una vida concreta, una família i una història única.

0: Avui conversem amb algú que ens ajudarà a entendre aquesta realitat des de la seva pròpia experiència. Amb ell parlarem de memòria, identitat, pertinença, futur i esperança. En definitiva, de tot allò que queda quan una persona ha de reconstruir la seva vida lluny de casa. Ell és el Mezcal Halawi, és un programador, poeta i d'origen sirià, que després de jugar-se la vida s'instal·la a Molins de Rei i crea la xarxa social en català per excel·lència Xiuxiuejà. Atenció.
1: Bueno, jo sóc originalment de Síria, però fa 9 anys que visc aquí en Catalunya, en Molins de Rei exactament. I sí, jo vivia en Síria, bueno, tota la meva vida, fins al 24, 23, no? Sí, la veritat, sí.
0: I quin va ser aquest canvi de vida, de canvi de teva residència de Síria a Molins de Rei?
1: Pues és molt dramàtic, perquè saps que és com va començar la guerra l'any 2011, no? En Síria, la guerra civil. I, vaig estar allà uns anys, fins al 2015, bueno, intentar aguantar, no? tota la guerra, tota aquesta cosa. Però al final la veritat que no vaig poder estar allà, perquè, bueno, jo vaig participar al principi en les protestes contra el règim i contra tot, no? Però després, quan va començar la guerra a canviar més com guerra, no? Perquè va començar com una revolució, com protestes pacífiques i tot, i després va començar a canviar la cosa més com militar.
0: Clar.
1: I això, després, 6 pesos va canviar militar, la veritat, que no va trigar molt temps. I, després, 4 o 5 anys fins a l'any 2015, bueno, continua la guerra, la gent morint cada dia, bueno, jo vaig perdre molts amics també i tot. De totes les bandes, com del règim, que dels rebels també, no? Jo coneixia gent aquí i allà. I, vaig estar com... Jo estava com estudiant enginyeria electrònica, també estudiant literatura anglesa també, però, bueno, al final que no vaig poder continuar, perquè tampoc era fàcil, no?
0: Clar.
1: I, l'any 2015, vaig decidir com ja està sortint.
0: Llavors vas viure la guerra des d'allà i des d'aquí, clar.
1: Sí, exacte. Exacte, dius... perquè va acabar la guerra ara fa un any i poc més.
0: Clar, allà dius que al principi era tot molt pacífic, no? Però després es va anar complicant. Quin va ser el detonant perquè et fes a tu emigrar, per dir-ho així, o venir aquí a Molins de Rei?
1: Pots repetir?
0: Quin va ser el motiu, que el detonant, diguem, o el clic que et va fer pensar això no pot ser més, és de marxar?
1: És que era perquè la guerra, perquè jo no podia continuar, perquè també vaig poder continuar a estudiar i tampoc vaig aguantar la vida allà. I també hi havia com el servei militar allà era obligatori i, bueno, jo no volia anar, perquè al final acabes potser matant un amic teu o fas alguna cosa que no està bé, no?
0: Clar.
1: I, perquè jo no volia ni morir ni matar algú, i vaig decidir, pues, jo marxo, no? Va estar molt difícil perquè la meva família estava tota allà, no? Bueno, eren en diferents llocs, perquè tampoc... perquè la meva família és molt gran, som 14,
0: Mare
1: no? I, per culpa de la guerra van estar cadascú en un lloc diferent, i perquè, al final jo també vaig decidir, pues, jo també hi sorto, no?
0: Clar.
1: I això, vaig sortir i vaig anar primer a Turquia. Era molt difícil, la veritat, perquè les fronteres eren tot tancades i tot, i mai vaig agradar com entrar en una manera així, però mira, no tenia altra opció, no?
0: Clar.
1: I vaig anar a Istanbul allà i vaig estar un temps, treballar en una fàbrica de roba i així, però, tampoc vaig aguantar perquè volia com continuar el meu estudi. Vaig decidir anar a Europa, no? Al final, com anar a Anglaterra o a Irlanda, perquè jo parlava anglès molt bé.
0: Sí.
1: I això, vaig intentar moltes vegades sortir de Turquia a Grècia, perquè era el més a prop. Bueno, una o dues vegades quasi vaig morir perquè jo no sé nedar al barco.
0: Ostres.
1: També, doncs, sí, era molt difícil, la veritat. I, bueno, però al final vaig arribar. Estic explicant sense detalls, perquè si començo a explicar detalls acaba l'entrevista potser dues
0: No,
1: hores o
0: no,
1: menys, jo crec.
0: està superbé
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: expliquis el que
1: Sí,
0: vulguis
1: sí, sí.
0: explicar.
1: Perquè hi ha molts
0: Superbé.
1: detalls que jo no vaig explicar, especialment en Síria, perquè en Síria també, bueno, perdó, no estic comprenent molt bé, però
0: No, no, no, no,
1: en
0: no demanis
1: Síria,
0: perdó. Tu
1: sí.
0: tranquil, tu explica com ho
1: Sí.
0: volies explicar, que a nosaltres ens encanta el que estàs dient, de veritat.
1: Sí. Perquè, bueno, perquè jo quan vaig decidir sortir de Síria, la veritat, ja, bueno, era molt complicat perquè cada lloc estava controlat per una altra, no sé, exèrcit, no? Perquè hi havia ISIS, hi havia els
0: Sí.
1: rebels, hi havia el Kurds, hi havia els règims i hi havia altres tipus de rebels també. I, bueno, jo vaig intentar sortir des de bueno, lloc quan estava ISIS i tot. I, bueno, em van agafar, em van posar en presó 2 setmanes.
0: Mare
1: I,
0: de Déu.
1: bueno, era molt horrorós perquè em diuen que tu anaràs a matar i així, aquestes coses, no?
0: Uf.
1: I perquè jo, sí, perquè pensaven que jo treballava amb el règim, aquestes coses, no? Però al final, mira, em van deixar. I, bueno, continuo amb el meu projecte. Bueno, vaig sortir de Síria a Turquia, a Grècia, vaig estar, bueno, la majoria del temps allà, com quasi 2 anys, no? I, bueno, vaig estar primer en una illa que era molt tancat, no podies ni sortir ni fer res. I encara recordo, vaig dormir, la veritat, en jardins,
0: Mare de Déu.
1: un mes o més, no? Sense res, no? Però, bueno, després, bueno, vaig poder sortir de la illa, no? Era molt complicat, no?
0: Ostres, o sigui,
1: Sí.
0: clar, o sigui,
1: I...
0: dius que vas caure 2 vegades a la mar sense saber nedar, després vas estar empresonat i vas aconseguir sortir-ne, i has dormit en jardins, però
1: Sí,
0: què
1: sí, sí.
0: més? Què més?
1: Sí, bueno, també en Tessalònica quan, bueno, perquè vaig sortir de l'illa i em van dir que hi ha un camp molt bé, està en Tessalònica, al nord de Grècia, i bueno, vaig estar allà un temps i vaig dir, bueno, potser tindré la vida aquí, no? En Tessalònica, no? I
0: Sí.
1: bueno, vaig estar allà un temps, treballar com voluntaris, perquè, bueno, traduïa anglès per als refugiats, entre els ONGs i els refugiats, no? Perquè necessitaven l'interpretador, no?
0: Sí.
1: I, bueno,
0: Mare
1: però, bueno, després que un any i mig que vaig dir que això no és una vida, no?
0: Clar.
1: I, bueno, vaig intentar buscar maneres, no? Però durant aquest temps també vaig conèixer una noia, que es diu Clàudia.
0: Aquí
1: I,
0: ja se li dona
1: bueno,
0: la
1: que...
0: història.
1: Sí. Bueno, volia fer un... Era estudiant de periodisme i volia fer un reportatge sobre refugiats sirians, no?
0: Sí.
1: En Grècia i, bueno,
0: Molt bé.
1: va parlar amb mi, van començar a parlar com un mes o més, així, jo explicar la meva història i al final, la veritat, va acabar de
0: De quallar.
1: reportatge a una història d'amor, no?
0: Mira, veus? Jo que et volia
1: Sí.
0: preguntar què et va portar aquí, però ja ho has dit sense que t'ho pregunti.
1: Sí,
0: Superbé.
1: pues per això, perquè jo volia anar a Irlanda o a Anglaterra, però al final vaig decidir, mira, pues aniré a... Jo no sabia que és Molins de Rei, la veritat, però vaig dir, pues mira, aniré a Molins de Rei. No
0: On
1: sé què és,
0: sigui, on
1: però...
0: sigui, clar. Escolta,
1: Sí.
0: t'has de felicitar perquè parles superbé el català, eh?
1: Sí?
0: I tant, sí.
1: Però
0: Enhorabona, molt bé.
1: escric malament, jo escric sempre sense accent perquè encara...
0: Però et comuniques superbé oralment, eh? Vull dir, no hi ha una paraula ni una frase que no entengui. Al contrari, et
1: Bueno.
0: felicito, de
1: Molt
0: veritat.
1: bé,
0: Sí.
1: gràcies, moltes gràcies.
0: Tinc una curiositat, i és
1: I...
0: que... Perdó, digues, digues.
1: No, res, és això. Després em van conèixer i vaig decidir anar bueno, a Barcelona, a Molins de Rei.
0: Molt bé. En fet, ja has refet la teva vida, però completament. Tinc una curiositat abans de començar. Estudiaves enginyeria elèctrica i també literatura anglesa. Aquesta
1: Sí.
0: mescla, com és això?
1: Pues això és una... És una cosa que vaig fer jo perquè, bueno, volia evitar el servei militar, no? sí, perquè estava, bueno, fent això del... Jo, és que jo vaig començar amb, bueno, amb literatura anglesa i així, i també, bueno, vaig deixar, no?
0: Sí.
1: o menys, però després també que jo vaig estudiar a un institut, Institut d'Electrònica, i després vaig aconseguir que, pues, jo puc continuar com a enginyer. I pues, vaig deixar això al primer i vaig continuar amb enginyeria electrònica. Vaig estudiar 3 anys? No, jo crec que no 3 anys. És que no recordo, perquè fa molt temps. 2 anys i no vaig complir el 3. I per això, i vaig, continuar a estudiar, perquè,
0: això està molt bé,
1: si no estudies allà, o si no tens una cosa com estàs fent, has d'anar al servei militar, no?
0: Clar.
1: Aquesta cosa. És que jo volia fer altres coses també, però no vaig poder tampoc.
0: Clar, però és super curiós, perquè normalment la gent que fa una enginyeria o la gent que fa una filologia o no, si fan una cosa, no, normalment no fan l'altra. Més que res perquè tenen com... No és que siguin contradictòries, però sí que no es barregen. Normalment no es barregen. I aquesta mescla m'ha semblat superinteressant. Per tant, et
1: felicito. És que la veritat, perquè m'agrada els dos. M'agrada l'idioma en general. I vaig aprendre... És que en Grècia vaig aprendre grec una mica, vaig aprendre alemany també, perquè volia anar a Alemanya un dia, no?
0: Wow.
1: I sí, francès una mica, anglès, àrab, però ara, català i castellà, anglès i àrab, que domino aquests només 4. Però jo parlo una mica de grec, no tant.
0: Només 4, però no són 4, perquè 4 que es domines hi ha altres tants que et defens.
1: Sí, altres jo conec com... No, a vegades entenc què diuen.
0: Clar. I tot això desemboca amb la creació d'un projecte nou, no? Que vull que m'expliquis com va ser d'on va sorgir aquesta idea. Si la pots explicar, sisplau, de la xarxa social de la CCU, ja que has creat, que és tan interessant.
1: Sí. Per això, la veritat, quan vaig arribar aquí tot, vas començar a parlar, aprendre català primer, abans de tot, abans castellà, abans de tot.
0: Mhm.
1: Perquè la família de la meva dona ara són catalans i Molins és català.
0: Sí.
1: I, em va enamorar en l'idioma, la veritat. I em va enamorar en l'idioma i la cultura en general. I després, tot aquest temps també vaig continuar a estudiar com a informàtic i tot. I, perquè tinc com a informàtic un programador i també m'agrada l'idioma, m'agrada el català molt. Com vaig decidir al final com donar, no? Perquè jo estava sempre aquí, la gent m'ajuda, em donen coses i tot, i volia donar una cosa que també al revés.
0: Clar.
1: I vaig decidir fer un projecte, el xiu-xiueix a la xarxa social, en català només, perquè, quan vaig mirar l'internet no hi ha res en català quasi, o una casa digital o un IAR digital que està només en català.
0: Exacte.
1: I, vaig decidir que faré jo, si no ja faré jo, i així farem com un lloc, una plataforma per tot el catalanoparlants, els 10 milions en tot el món, no? I que entrin, que aprenen, que interactuen sense... sense que ningú entri i diu, què és això, no? Què és esto?
0: Perquè el català, si un altre idioma t'entén més gent, no? És el típic que et diuen, no? És que seria... No, està superbé, hem fet.
1: Sí. I per això, vaig fer aquesta xarxa fa 3 mesos i poc, i ara tenim 16.000 usuaris.
0: Molt bé, ben fet. Des d'aquí jo t'animo a enviar un missatge a la societat, als nostres radioients, perquè entrin i que la facin servir, no?
1: Sí, la veritat és que invito tota la gent per entrar, perquè està creixent la xarxa, però sense gent, una casa sense gent no val per res, no?
0: Clar.
1: I jo estic intentant arribar a tot els artistes, el music, això que a mi importa molt la cultura en general.
0: Mm-hmm.
1: Estan entrant polítics, però això no m'importa tant com els artistes, els cantants, no? Tota la gent de cultura en general. Per això jo invito tota la gent que poden, la veritat, venir, o així farem aquesta plataforma per tota la gent. I, és lloc per vosaltres. No és una plataforma americana, les vostres dades són aquí.
0: Això està molt bé.
1: És el vostre lloc, sí.
0: Parlant també de cultures, ara hem parlat de la cultura única catalana, que t'agrada molt, i la llengua i tal. M'agradaria... farem el procés invers. Normalment sempre demano, quan algú d'aquí se n'ha anat a viure en algun altre país, sempre preguntem quina va ser la primera sensació que va tenir aquesta persona quan va arribar a l'altre país. En el teu cas, quan hi vas arribar aquí, quina va ser la primera sensació, si la recordes?
1: Jo, la primera sensació era com de seguretat, la veritat, quan vaig arribar aquí. Perquè jo estava molt insegur en altres llocs i tot. Quan vaig arribar fins aquí, vaig entrar a la casa de la família de la meva parella. Mm-hmm. És seguretat, és com, ja està, vaig començar una vida nova, no? I això, per això estic agraït molt per tota la gent, per la família, per la meva dona primer, per la seva família, per la gent de Molins de Rei, perquè són molt, molt simpàtics, la veritat. Clar. I, per tota Catalunya, en general.
0: Doncs veus, des d'aquí, salutacions a Molins de Rei, no? Evidentment, de fet. També m'agradaria preguntar-te una mica la cara una mica més crua, no? O sigui, prejudicis. No t'has trobat en cap prejudici de dir, mira, aquest noi sirià, què fa aquí? Aquest ha vingut aquí a buscar... No sé, t'ho has trobat això o no, en cap moment?
1: No, la veritat, mai, no sé. A vegades la gent diuen, bueno, jo he trobat això o no, però jo crec que jo tenia la sort que ningú em va dir res. Sempre la gent són molt simpàtics, molt de tot arreu. Jo vaig anar a molts llocs ara, en Catalunya, en València, en Espanya i així, en tot arreu. Ningú mai em va dir res. Això no sé, sí, perquè potser jo tinc una sort, no sé.
0: Clar, m'alegro. I també m'agradaria...
1: Potser la gent són així, sí.
0: També m'agradaria... Bueno, esperem que sí. També m'agradaria, si em pots explicar una mica les diferències que diries, no quan estaves en guerra, sinó quan un dia a dia normal de Síria i un dia a dia, diguem, normal d'aquí a Molins de Rei. Quines comparacions hi faries i quines diferències establiries?
1: És que un dia a Síria era molt complicat, perquè jo recordo només els dies de guerra, yeah. No?
0: Val.
1: Sí, perquè és com... Jo no vaig explicar una cosa. Jo treballava abans com a tècnic de petroli en Síria.
0: Ostres, pots explicar això, sisplau?
1: Sí. Jo treballava... Jo vaig dir que jo vaig estudiar a l'Institut de petroli i després vaig aconseguir que continuar com a enginyer, no? Però amb aquest institut podia treballar directament. I vaig treballar en un lloc de petroli en el desert de Síria. La Síria no és tot desert, és mig, però hi ha molts llocs molt xulos, la veritat. Uh-huh. Per exemple, sí, un dia que, de treballar és com... Jo anava un mes a la feina i tornava un mes, perquè són llocs molt lluny. Despertava al matí molt d'hora, no? A vegades desperto una mica tard perquè si treballava per la nit, perquè estem 24 hores treballava a vegades.
0: Seguides. Yeah.
1: Sí, desperto, esmorzar, sí, normal, i després vaig a mirar, perquè jo tenia sensors que has de mirar el sensor, per exemple, la pressió, onda, temperatura, aquestes coses hauries de mirar, perquè si una cosa que no funciona bé potser tenir explosió i morar la gent, no?
0: Mare de Déu.
1: Sí, era un tipus de feina tampoc segur, era perillós, perquè les... dispositiu, les eines no eren tot antigues, sinó per la guerra i les sancions i tot no funcionaven bé.
0: Vaya.
1: I això, sí, treballar, uh-huh. Estaré en una caixa tot el dia ja, en una caixa, que amb pantalles i tot, uh-huh. I després quan acabo aniré amb el, a sopar, a dinar, i després a sopar amb un amic meu que tenia allà. Era de la costa de Síria. Era molt diferent perquè jo era quasi religiós, no? Ara no soc. Ara no soc, sí. Però, estava amb aquest amic meu que es diu Mohsen, que ell m'ensenyava moltes coses. Jo crec que ell em va ajudar molt a sortir d'aquesta mentalitat religiosa, no? I, portava, llibres de Nietzsche, de Kafka, d'aquestes coses, no?
0: Sí, interessant.
1: I jo llegia, interessant, superhuman, no sé. I vaig començar a aprendre moltes coses d'ell.
0: Molt bé.
1: I jo crec que em va ajudar a sortir,
0: Per tant, hi ha un canvi de personalitat, de treball, de vida, de tot. Sí. Ets una persona totalment diferent, llavors.
1: Sí, vas canviar, sí. Ah. I això, durant la nit tenim beguda alcohòlica també, no? Yeah. Això, durant 30 dies cada nit farem, no? I Clar. Després juguem escac, I després, bueno, a vegades dormim, a vegades no dormim, a vegades tornem a la feina el mateix dia, no?
0: Depèn.
1: Mateix, sí, treballem per la nit, també. Però un dia aquí, bueno, abans quan treballava en una empresa, ara no treballo, ara estic dedicat tota la plataforma,
0: clar.
1: Però abans quan treballava, per exemple, bueno, vaig a la feina, i tenia la feina així, i normal, no?
0: Una feina com aquí...
1: Vida diferent, sí, la veritat, vida diferent. Sí, jo no treballava així, no? És com, ah, vaig a la feina i després torno, i... No. Després, al cap de setmana, aniré a un lloc, perquè aquí la família de la meva parella tenen una casa en un lloc a prop d'Empúries, i a vegades anem allà, és un lloc molt xulo,
0: molt bé.
1: Dintre el bosc, i la veritat és tot molt bé, sí.
0: I tens, entenc que encara tens algun conegut familiar allà a Síria, o no? Estan tots ja dispersats pel...
1: Sí,
0: pel...
1: tota la meva família està allà, sí,
0: I com allà. I com estan?
1: Molt bé, la veritat, som molt contents ara. Bueno, diuen que som molt contents. Jo volia anar aquest any, però no vaig poder al final perquè la corba de guerra entre Iran i els Estats Units i així.
0: Clar.
1: Bueno, ara fa molts anys que no vaig veure la meva família. Fa 10 anys ara. Volia anar aquest any, però mira, mala sort. No sé. Pues a veure si puc l'any que ve.
0: A veure si d'hora pots anar, exacte.
1: Sí, sí. Però la meva família que està allà són, bueno, diuen, són contents, no? Hi ha gent no són contents, però hi ha altres sí. La majoria són contents, perquè la majoria són sunnites. No sé si coneixes de la religió en general.
0: Sí.
1: I el govern ara és també tipus així, no? Però la gent minoritària, no sé...
0: Llavors, clar, perquè tu has fet un canvi de mentalitat i de personalitat bastant sí. fort. Trobes a faltar alguna cosa del mezcal d'abans o no? O sigui, ho torno a reformular la pregunta. El canvi aquest, la diferència del mezcal d'abans al d'ara és la religió, ara no ets religiós. I pregunto, què penses de la gent que sí que és religiosa perquè no ha viscut aquest canvi?
1: Bueno, al final cada persona és diferent. Jo veig les coses ara en altra manera. No vaig canviar perquè vaig arribar aquí. Vaig canviar molt abans. Jo vaig canviar quan estava en Síria. Quan vaig explicar que quan sí. amb aquest noi parlàvem, feien sí. coses, no? I tot. Vaig canviar des d'aquest moment. No és com quan vaig sortir. No és vaig canviar perquè... Jo vaig veure la gent aquí, són diferents. No, la veritat. Clar. Vas canviar perquè, bueno, vas començar a veure les coses en altra manera.
0: Exacte.
1: Jo respecto tota la gent, jo respecto, perquè la meva família són religiosa.
0: Clar.
1: I, bueno, li dic coses, per exemple, fa un o dos dies que tenien l'Eid, no? Jo van felicitar i tot. Però, bueno, al final cada persona segueix el camí que vol, no?
0: I tu has celebrat alguna cosa d'aquest Eid o no? No has celebrat res ja, no? Suposo. Sí, deies que fa uns dies, que fa dos dies que la teva família celebraven, perquè hi ha aquesta celebració, però tu ja no has celebrat res, no entenc? O sí?
1: Nosaltres aquí és com la gent aquí, a vegades no són religioses però celebren el Nadal, no?
0: Clar, sí, clar.
1: Sí, sí, no, celebrar no vaig celebrar, però vaig fer un plat aquí especial per la meva
0: per commemorar,
1: família.
0: No?
1: Bueno, per la meva parella i la seva família,
0: molt
1: això...
0: Bé.
1: Sí.
0: D'acord, i parlaves...
1: Però celebrar, no, has d'estar, ja, és diferent, és altra cosa. Sí, és xulo, és diferent.
0: Quan vas allà, és
1: com allà, celebrar amb la gent és altra cosa.
0: Clar. M'agradaria també parlar, abans us mencionat, de la guerra. Com influeix la guerra a Síria?
1: Bueno, no sé, és com... Les coses no estaven bé en Síria quan va començar la guerra. Era molt malament. Bueno, perquè era la dictadura i tot, no?
0: Però sí, no, però em refereixo sí. ara mateix, no? O sigui, la guerra que hi ha entre Estats Units o Israel i l'Iran, per exemple, o el Líban, que estan bombardejant, com afecta tot això a Síria? Perquè al final algunes afectacions s'ha de tenir, al marge de tot el que vau passar ja fa uns anys, clar.
1: Sí, no és complicat, però no és fàcil d'explicar, no? Perquè abans la guerra en Síria, els iranians i els Hezbollah en el Líban i també palestins, eren tot contra el revés, contra la revolució en Síria, no?
0: Clar.
1: Contra nosaltres, contra la gent, al final, no? Contra el 90% de la gent, al final. I per això ara la gent en general en Síria, la veritat, era contents que era, bueno, els Estats Units estaven bombardejant Iran i estan bombardejant també Hezbollah. És que també és com els rebels van guanyar perquè va començar aquesta guerra Israel i Palestina i Hamas, no?
0: Clar.
1: Perquè van començar com els iranians i aquests, el Hezbollah també eren com intentar la guerra també amb Israel i així, i van deixar això al règim, a l'Assad, no? I clar, per això va estar molt dèbil, molt, no tenia esforç i, bueno, van guanyar i van fer tot fora.
0: Clar.
1: No sé si és bé, si està bé o no, però per la gent ara són contents, no? Jo no visc allà, no puc dir que no haurien d'estar bé, però la veritat són contents. Jo dic que la meva família són contents. Bueno. Tinc molts amics que també són contents. Tinc també amics que són aquí i tenen família allà i no són contents tampoc.
0: Vaja.
1: No?
0: Clar,
1: hi haurà sí, de tot. Perquè hi ha majoria i hi ha minoritària. Per exemple, hi ha gent russa, per exemple, no són contents perquè tenien problemes. Hi ha gent també aleuites, eren aquests molt, molt de l'Assad i ara no són contents, no?
0: Clar.
1: Sí, són el 10%, però tampoc pot dir que, vale, això no, no són res, no?
0: Yeah.
1: Al final has d'arribar a un punt que, no, a un govern més democràtic i tot, i ara el govern el que està ara és més religiós, no?
0: Llavors...
1: Això és la cosa.
0: Yeah.
1: Però diuen que ara és un govern que és... traspassa només, no? Només uns 2 anys i després faran eleccions, no?
0: O sigui, és qüestió d'aguantar 2 anys, no?
1: Perquè sí, dius, sí. No. Però no sé si després canvien la Constitució tot i diuen no. Però això, per què es pot fer? Per això.
0: Doncs, Mezcal Halawi, moltíssimes gràcies. Fundador de Xixiuejà, espero que tinguis molt d'èxit i moltíssimes gràcies per aquestes paraules, per aquest testimoni i aquesta trajectòria tan, tan, tan, però tan

I se'ns acaba el temps, però no podem marxar sense dir-vos les pistes pel proper programa, que serà l'últim, la que serà el dia 23 de juny. La primera és la recol·lecció. Tavernes va ser el principal motor econòmic a finals dels anys 60. La segona, que era un edifici de resines imprès en 3D. I la tercera i última, la falconeria, que és una tradició mil·lenària. Doncs apa, amb això podeu anar pensant què serà. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al dia 103. Que vagi molt bé. Una abraçada.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.